Bona tarda, amics. Avui dins el nostre programa i dins uns plans, diríem, podríem dir, ben pastorals, doncs us anem a parlar o us anem a proposar un programa sobre els plans de Sió i doncs no hem trobat més res adequat i adient que aquesta música que ens permet de trobar-nos en aquests camps tan bonics de la Segarra.

Doncs el que fa referència als plans de Sió, segons la història, diu, des del 1040 hi ha notícies del castell de Concabella que, tot i que pertanyia al comtat i bisbat d'Urgell, va estar molt relacionat amb els aspectes religiosos i econòmics amb Solsona i Cardona. A partir del segle XIV passà a Berenguer de Peramola, al llarg del segle XV als Requesens i durant la guerra contra Joan II a Rodrigo de Bobadilla, casat amb Yolanda Cabrera, i d'aquests als Ortís. Des del segle XVI en van ser propietaris els Erill, que van transformar la fortalesa en Palau.

senyorial que conservaren al llarg de 3 segles. Des del segle XII són coneguts diversos personatges cognomenats Concabella, entre els quals destaquen Pere de Concabella, nat el 1198, i els Concabella, senyors de les Pallargues. El Canós fou una vila closa. L'any 1332 entrà a formar part del veïnatge de Cervera, població amb el qual sempre han tingut més vinculació que no pas amb els altres nuclis. Va pertànyer posteriorment al Satorra, en el segle XIV, als Marc, senyors de Montcortès, en el segle XVI i XVII, i a la fi de l'antic règim era de la família Pedrolo. El castell de Montcortès de Segarra era infeudat a Berenguer d'Anglesola l'any 1306 i últim quart del segle XIV era d'en Bernat Berenguer Llompart, que feu construir el monestir de Santa Clara de Cervera. Va passar el domini dels Cirera i els Marcs, i d'aquests últim llinatge va ser un membre destacat Pere Ausias Marc i d'Oluja al segle XVI i XVII, casat amb Jerònima d'Alta-riba. A la mort del seu fill, Baltasar, Ausias Marc i d'Alta-riba, el castell passà a la família de la seva muller Anna de Moixó, llinatge del qual encara pertany. El nom dels Plans de Sió es va adoptar al municipi de les Pallargues a l'agregar-se-li en el 1974 el d'Aranyó. El castell d'Aranyó és la casa pairal de l'escriptor Manuel de Pedrolo. La festa major de les Pallargues, el 22, 23 i 24 d'agost. I bé, anem a escoltar una musiqueta i anem a tornar sobre diversos aspectes, ja diríem, culturals, històrics i bonics d'aquesta comarca, d'aquest agregat de pobles que es diu els Plans de Sió.

Ara us tinc que donar, abans de començar a parlar doncs dels plans de Sió, anem a parlar d'una petita, on us vaig fer 5 cèntims d'una cosa que se m'ha dit. Doncs el 19 d'octubre del 2006, trobats els vestigis d'una vila romana en el municipi lleidatà de les Pallargues. La troballa arqueològica ha sigut presentada en una diada de portes obertes organitzada pel Consell Comarcal de la Segarra amb col·laboració del Museu Eduard Camps, que a la nit va reunir a mig centenar de persones. La campanya d'excavacions d'urgència es començada a primers d'aquest mes, doncs d'octubre, ha posat, diríem, davant de la gent el descobert de restes d'aquesta vila romana, trobats a molt poca profunditat i molt ben conservats en planta, i que, segons tots els indicis, pertany a l'època del Baix Imperi, entre el segle III i el IV després de Crist, segons ens explica en Josep Ros, responsable d'aquesta campanya. En Ros ha destacat la importància d'aquesta troballa, que volem continuar excavant per delimitar-ho bé i profunditzar en el seu màxim el coneixement en les properes campanyes. Segons va dir l'arqueòleg, de moment toparem amb el jaciment per preservar-lo de cara a futures excavacions. És normal que una cosa així doncs, es troba, s'aclara i després es tapa perquè no hi puguin haver-hi estralls o coses. Aquesta trobada fou possible a partir d'unes fotografies aèries que assenyalaven amb claretat l'existència d'aquest assentament. Segons en Ros, aquest tipus d'assentaments de petites viles romanes són molt característics de la zona, tratant-se de petits nuclis de població rural que es dedicaven al conreu de les terres, així com al pastoreig de les animals. Aquests nuclis servien per donar abast a les ciutats més properes, en aquest cas l'antigua Iseo, actual Guisona, a uns 12 quilòmetres de distància, i que és una de les poblacions romanes importants existents en aquella època, junt a les d'Illerda, Iseo i Sona, dins del territori lleidatà. El Valle dels Plans de Sió, Adrià Marquillés, assenyalà que aquest municipi està pendent dels plans de concentració parcel·lària que efectua el DRP dins del sistema del canal Segarra-Garrigues en aquesta zona per determinar la possibilitat de que els terrenys d'aquest jaciment puguin passar a certa titularitat pública. Segons el seu parer, si el Departament de Cultura considera la seva importància i després passessin a l'Ajuntament, podria convertir-se aquesta zona en un parc arqueològic i seguirien altres campanyes d'excavació. Això doncs, ens ho diuen fonts d'informació de periòdics de Catalunya. Bé, doncs no, anem a continuar parlant dels plans de Sió amb les Pallargues, però he considerat, doncs, c'était quand même très intéressant, je trouve, de pouvoir annoncer aux gens qui nous écoutent dont les trouvailles de cette villa romaine pas loin du village. Ce qui donne penser et donne à prévoir, disons que pour le moment, on a découvert certains aspects, on va les couvrir, et un peu plus tard, donc, on continuera des autres campagnes de recherche pour mettre à jour sûrement la quantité des belles choses qui sont enterrées dans des profondeurs, dans des endroits pas tellement profonds non plus, hein, ne croyez pas que c'est... Enfin, c'est quand même toujours très intéressant de pouvoir trouver ces choses-là. Bé, i ara que us pensem, si creu que en pensem, si anem a parlar, doncs, d'una manera potser més que seriosa també, doncs, d'aquesta contrada dels plans de Sió. Els plans de Sió, ja us dic, va prendre el nom segons quan es va agregar el poble d'Aranyó. I sobre Baranyó podem dir que es troba a 461 metres d'altitud. Segons les fonts d'informació que jo he rebut les més darreres del Consell Comarcal de la Segarra, doncs té 8 habitants. Es troba al sector meridional del terme dels Plans de Sió, prop de la carretera de Cervera a Agramunt. Forma un agrupament urbà centrat pel gran castell de Baranyó, casa pairal de l'escriptor Manuel de Pedrolo. El castell és de grans proporcions, de planta poligonal i amb una gran torre quadrada. A migdia de Baranyó s'alcen dues grans roques de sauló de prop de 4 metres d'alçada, aïllades de cap sediment rocós i molt erosionades, com anomena popularment els pallers de pedra, i que han donat lloc a llegendes populars. Bien sûr, disons, à midi, disons, du village de Baranyó, s'élèvent deux grandes roches de sauló d'environ 4 mètres d'altitude, isolées complètement d'aucune base rocheuse, disons, aux alentours, et très erosionnées aussi par le temps, et que les gens appellent, d'une façon populaire, le paillé des pierres du village, et qui ont donné lieu à des légendes populaires. Anem a parlar ara del Canós, que es troba a una altitud de 437 metres i té 30 habitants.
L'agregat del Canós es troba al sector meridional del terme, a la riba dreta del torrent de la Figuerosa, en una elevació. Fou una vila closa i la part alta hi ha una placeta entre les cases de tipus senyorial, on s'entra per un carreró cobert, mentre que la part de la riera està formada per un carrer amb construccions més modernes. L'església parroquial de Sant Jaume té una portalada amb grans dovelles, però el conjunt de la construcció és del segle XVII i el campanar del segle XIX. Al Canós hi ha, des de 1986, una estació agrometeorològica que constitueix una base per als nombrosos treballs d'investigació que es porten a terme en els conreus de la zona. Voilà, ça, on a déjà parlé de Baragnó, on a déjà parlé del Canós, et bon, après une petite musique, on va continuar a parler parce qu'il y a Concavella, Hostafrancs, Montcortès, Montroig, Muller, Vespallargues, Pelagalls i Ratera, i per acabar parlarem de Sistro.

després d'haver escoltat aquesta cançó que ens recorda a tots nosaltres anys de joventut, i d'altres, doncs, una sardana que és bonica, les Fulles Seques, que és, i en si, doncs, en general, és una mena, diríem, que ja ho sabeu tots vosaltres, de cosa de la vida, que les fulles, bé, les fulles verdes esclaten, són boniques i tot, després es van tornant ja queixuques, feduques, i quan cauen, doncs, s'ha acabat, i és una cosa natural de la vida. Ara anem a continuar parlant d'aquests llocs dels Plans de Sion, i arribem, doncs, a Mont-roig de Segarra. Mont-roig de Segarra, altitud 397 metres d'altitud, 73 habitants. L'agregat de Mont-roig de Segarra és a l'esquerra del Sió, prop ja del terme urgellenc de Ossó de Sió, separat per una carena d'altres nuclis. Forma un nucli centrat per una plaça on hi ha l'església de Santa Maria, d'aire neoclàssic i portalada barroca, que porta una dada de 1781. Arribem a Muller. Altitud 406 metres, habitants 2. A un quilòmetre vers ponent de l'Aranyó, hi ha el petit grup de cases que forma l'agregat de Muller, antigament dit Muller d'Hostafrancs, ja que la seva petita capella de Sant Pere depenia de la parròquia d'Hostafrancs. S'hi troba un allotjament rural. I arribem, doncs, a les Pallargues, Ajuntament dels Plans de Sió. Ajuntament, doncs, per poder-ho visitar, 149 habitants i altitud 412 metres. El poble de les Pallargues es troba en un tossal a la dreta del riu Sió, agrupat a redós del temple parroquial i a migdia del gran casal o castell, que s'hi aixeca al punt més alt i té a la façana un gran arc gòtic i una torrella en una cantonada. Els carrerons, amb algunes arcades i ben pavimentats, aflueixen una plaça vora del castell. L'església parroquial de Sant Salvador va ser reconstruïda modernament dins dels paràmetres neoclàssics, i Pelagalls, que està a 411 metres i té 23 habitants, al sector esquerre del Sió hi ha el poble de Pelagalls. Forma un petit agrupament prop del qual hi ha una vella església romànica de Sant Esteve de Pelagalls. D'aquesta església destaca la portada oberta al mur de ponent, que és l'element més notable del conjunt. És digne de menció l'absis restaurat als anys 80 i el cementiri medieval. Un carrer amb arcada i pou de gel que és visitable constitueixen altres atractius d'aquesta localitat. Bien sûr, vous me direz, bon, très souvent des fois, je n'aime pas bégayer, je n'aime pas dire des choses comme ça, mais c'est vrai, si vous allez dans ces régions-là, vous serez assez surpris par le nombre de châteaux moyenâgeux qu'il y a pratiquement dans tous les villages. C'est vrai, il ne faut pas oublier, c'est une terre de frontières entre les nouveaux et renaissants comtés catalans, Cerdagne, Urgell, Besalú, qui avançaient vers le sud et s'étendaient, disons, vers le nord de la Catalogne, une fois passé les Pyrénées. Et en face, ils avaient, disons, les restes ou les avant-postes des les fameux territoires de l'Andalous. Ces villes, ces villages étaient, disons, bâtis. Beaucoup de ces villages qui sont maintenant à certaines époques très très très anciennes et peut-être n'existaient pas. Mais pratiquement, il y avait... Tous ces villages étaient debout. Et qu'est-ce qui arrivait donc? Quand les Catalans et les Francs descendaient vers le sud, tout de suite en face, on essayait de refortifier ou consolider les vestiges ou les fortifications qu'il y avait pour empêcher évidemment ces déploiements vers le sud. Parce que pour ces gens de l'Andalousie, comme pour nous aujourd'hui, comme dans toutes les époques, le fait qu'il y a quelqu'un qui vient du nord ou de n'importe où et commence à avancer, il se repose pour reprendre de nouvelles forces pour pouvoir aller vers le sud. Et vous, vous avez déjà dû laisser certaines parties et vous vous sentez un peu protégé, un peu plus en retrait de là où vous avez venu de perdre des territoires. Donc qu'est-ce que vous faites? Vite fait, on cherche à se réorganiser, à se renforcer et se réarmer pour empêcher une autre fois, une autre poussée qui peut-être, ça sera définitive. Donc au voltant du siècle XI, la Segarra era terra de frontera. Durant la conquesta del territori musulmà, molts dels llocs es van poblar a l'aixopluc d'un castell. En algunes poblacions, la fortalesa ocupava un punt elevat des del qual se dominava el nucli urbà que s'estenia als seus peus. En altres, el castell estava integrat dins la població com una més de les construccions, encara que amb un paper més rellevant.
part de les poblacions formaven un nucli urbà clos. Disposaven un únic punt d'entrada a través d'un gran portal de portes robustes que durant la nit i en temps d'inseguretat es tancaven impedint l'accés a la població de gent perillosa o indesitjable. Diverses fortificacions, més o menys recuperades, han arribat als nostres dies i avui les podem visitar a lo llarg d'aquesta ruta turística per Castells de la Segarra. Es tracta dels vestigis de segles passats que han seguit una sort indiferent i diferent, però que són testimonis d'una història impregnada de dificultats, quotidianitat i de grans esdeveniments. Ben segur, ja us dic, això és només... La Segarra es pot considerar com terra de castells, i així està dit en molts llocs. Però bé, anem a escoltar una musiqueta més i anem a tornar a continuar a parlar de los pobles, perquè ara mos queda la Tera i Sisteró.

als peregrins i fiels aconsellia. Sembra dia avui és on sembra ben via. Sant Valeret, Sant Valero, pedrega el veí, no em pedreguis allò. I quan l'os sol

Dans ces régions aussi, on trouve les plaites. Les plaites, c'est genre des curies, disons, faites en pierre, un peu, disons, dans la campagne, un peu à droite et à gauche, qui permettaient, donc, disons, de soir fermer les bêtes, disons, pour les protéger contre les intempéries et les protéger aussi contre peut-être des bêtes qui pouvaient venir. Et à part des plans sociaux, donc, il y en a unes qui sont véritablement molt boniques et molt lluapes de pouvoir en parler. Aquest territori es caracteritza pel domini de la natura per part del pagès. Guanyar terreny al bosc, aplanar camps de conreu, creant ribes i marges, plantar ametllers i oliveres, executar cabanes quan els camps de conreu eren lluny del poble, construir basses per l'aprofitament de l'aigua de pluja i per tancar el bestiar que pasturava. Així és que trobem en els nostres camps les construccions més grans d'arquitectura popular, les pletes. És una arquitectura fora de servei, a excepció de les pallargues, la de més recent de construcció i de la que es troba en més bon estat. Cal dir que cada poble acostumava a haver-hi alguna pleta. En el nostre municipi en trobem a les pallargues, Montroig, Pelagalls i Concavella. Al poble de Canós avui no tenim constància de la seva existència, però sí que tenen una partida de conreu que n'hi diuen les pletes, però no en queda cap rastre de la seva construcció. La pleta com a construcció popular té uns aspectes que la fan característica: la seva tipologia, uns materials, una tècnica constructiva i una situació dintre del territori. La base constructiva d'una pleta és la mateixa que de les cabanes: la volta de canó, amb la particularitat de tenir diferents arcs paral·lels comunicats transversalment en alguns dels casos, formant una superfície coberta de dimensions considerables, varien entre 125 metres quadrats, la més petita, Pelagalls, i 210 metres quadrats, la més gran, de Concavella. Una zona descoberta conformada per una tanca perimetral acaba de completar el conjunt on està situada la porta d'accés a la pleta. Aquesta seqüència d'espais exterior i interior permetien al bestiar de poder estar dins i a fora, a l'ombra i al sol, els dies que no sortien al camp a pasturar. La grandària d'una pleta està en relació a la seva funcionalitat, que és aixoplugar el ramat i el pastor, tot això, doncs, a la vegada. Voilà, ça c'est, disons, un début de ce que je vous raconter sur ce que je suis en train de dire. Et on va écouter une musique et on va revenir tout de suite à continuer à parler de les pletes.

Arribem, doncs, a la Pleta de Mont-roig. És l'única del nostre municipi que s'ha situat en una zona plana. Quan anem per bo camí, es reconeix fàcilment. Podem veure les quatre parets que la defineixen. Aquesta pleta està formada per quatre voltes paral·leles, una d'elles destinada a l'aixopluc del pastor. Aquestes voltes, amb una proporció aproximada de 2:1, feien 3,30 m de diàmetre per 6,50 m de fondària i una alçada interior de 2,02 m. Existeix una comunicació transversal que es feia mitjançant uns petits arcs de 1-10 de diàmetre. La seva superfície construïda ronda els voltants de 138 metres quadrats. Arribem a la pleta de les Pallargues. De totes, és l'única que encara està en ús. I és la de construcció més recenta i la més ben conservada. Està ubicada en una zona amb un fort desnivell, quedant totalment integrada a l'entorn. La mateixa pedra, la mateixa terra i la mateixa herba. Aquesta pleta està formada per 7 voltes molt ben conservades. Les pedres estan molt ben tallades i escairades. Avui, una de les voltes es reserva al pastor, però crec que en el moment de la seva construcció l'espai del pastor era un altre. Una desapareguda cabana de volta adossada a la tanca perimetral, encara que es pot endevinar les proporcions que tenia i la porta que ara està massissada i que comunicava amb l'espai a l'aire lliure del ramat. Aquestes voltes, amb una proporció de 2:1, feien 3 metres de diàmetre per 6 de fondària i una alçària interior de 2,5. La comunicació transversal també es feia mitjançant uns arcs de mig punt de 3,5 de diàmetre i en el seu punt mig teníem una alçada de 2 metres. La seva superfície construïda ronda, doncs, als voltants dels 170 metres quadrats. Bon, on va écouter una petita música perquè hi ha encore des autres choses a dire sur ces plètes.

Ara anem a parlar, doncs, de la pleta de Pelagalls. Aquest ajuntament amb la de Concavella són els que es troben en més mal estat, en un procés ja difícilment reversible. Situada en una zona d'un fort desnivell i aprofitant els avantatges d'aquesta ubicació, la pleta queda totalment integrada en el nostre paisatge, però encara avui es pot veure l'ombra que fan els seus arcs des de la carretera que va de Gramunt a Cervera. Aquesta pleta està formada per quatre voltes paral·leles i adossada a aquestes hi ha una cabana també quasi derruïda que estava destinada a l'aixopluc del pastor. Aquestes voltes a menors dimensions feien 2,40 metres de diàmetre i la cabana del pastor tenia un diàmetre de 3,30 metres i una alçada interior de 2,11 metres. En aquesta pleta no apareix cap tipus de comunicació transversal. És la pleta més petita del nostre municipi i la superfície construïda ronda als voltants dels 125 metres quadrats. No va ser quand même 125 metres carrés que té destiné, disons, a abriter le bétail et surtout les vergers aussi. Vous savez que les vergers, que ce soit dans tous ces territoires méridionaux, qu'on aille de vite la Grèce, qu'on aille en Italie, qu'on descende en Provence, qu'on aille de Languedoc, qu'on rentre au pays catalan, et qu'on aille jusqu'au point fond de l'Espagne, c'est, disons, les pâturages, les vergers, avec ces troupeaux de moutons et de chèvres, c'est quelque chose que pendant des siècles a permis de vivre ces régions-là. Et sans être trop poète, à un moment donné, vous vous rendez compte, si on s'amuse à fermer un peu les yeux, quand on voit ces champs d'oliviers, et on voit ces champs de pins, de garrigues, on s'imagine très facilement de voir ces troupeaux de bêtes, pas des troupeaux de milliers de bêtes, non, mais ces troupeaux peut-être de 100 moutons et 100 chèvres, avec un berger et 2-3 chiens, de gossos d'atur, que diem nosaltres els catalans i els pastors, és una cosa meravellosa. Quan entra en un lloc, en aquests llocs, en què tancant els ulls ja s'imagina estar voltejat de bens, voltejat de cabres, alguna pastora puïda també, perquè a vegades també n'hi havia. Però, en fi, tornem a ser serios i parlem de coses que són més boniques. I bé, doncs, hi ha també la pleta de Concavella, que es troba en molt mal estat de conservació, situada en una zona fort desnivell i aprofitant els avantatges d'aquesta ubicació. La pleta queda totalment integrada al nostre paisatge, però encara avui es pot veure l'ombra que fan els seus arcs. És així com la vàrem descobrir un dia, quasi per casualitat. És la que té la mida i proporció diferent de la resta. L'amplada dels arcs doble la mesura de les pletes comentades. El tipus d'arc també és diferent, i quan a res eren voltes formades per arcs de mig punt, aquests són arcs rebaixats que entreguen directament el terreny, intenten evitar l'efecte negatiu de l'empremta horitzontal i que provoquen els arcs. Aquesta pleta està formada per quatre voltes paral·leles. Aquestes voltes ja no tenen la proporció que es van repetint en la majoria de les altres pletes. I la mesura dels seus arcs doble la de les altres perquè ja fan 6,5 metres d'amplada i 6,5 metres de fondària. Existeix també una comunicació transversal, és la pleta més gran del nostre municipi i la seva superfície construïda ronda doncs als voltants de 180 metres quadrats. Voilà, ça c'est pour que vous ayez une petite idée, vous pouvez vous faire une petite idée de ces constructions, disons, des gens de la campagne pour abriter les troupeaux à des époques, disons, que c'était eux qui permettaient les gens de vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? On va écouter une musique de puce et on va essayer de revenir sur notre thème.

Bé, doncs us he parlat, i com sempre, amb tot el meu cor, d'aquestes regions, de casa meva. Perquè és veritat, quan es parlen de coses, ja ho sabeu tots vosaltres, que si ens anem seguint a parlar d'una manera freda, d'una manera bé, i jo moltes vegades llegeixo les coses, perquè no tinc temps en recordar-me'n de totes les coses que he pogut conèixer i que en queden moltes per conèixer. Però és veritat, si només ens consignem a anar llegint les coses sense res, no. En tant que català hi tenim que posar el cor. Quan parlem de casa, bé, de totes menes també ho fa, m'he criat a la Franja, ja us he dit una vegada més, una vegada, que m'he criat a la Franja de Ponent, en aquestes terres formidables en què el català el volien proscriure. I bé, doncs continua a viure d'una manera molt forta. Però és veritat, era una vida rural, una vida... Natres, o com vulguem, per allà en llocs se diuen natres i altres llocs se diuen natres. Natres teníem una casa de camp, una cabana, al de fora de lo poble, i quan baixàvem, bé, baixàvem a la cabana, i a lo poble pujàvem. No dèiem pujar, dèiem pujar. Hem pujat a lo poble, i mos n'anàvem a fer una passejada, i quan pujàvem al castell, la primera cosa que fèiem anar a veure la piaceta de les bruixes. Doncs veieu, és un català, jo crec que em perdoni molta gent quan parlo el català en els meus programes. Alguns puristes em diran que aquest no és el català que es té que parlar, però jo crec que és el català que es parla en les cases, és el català que es parla en els carrers dels pobles, quan dues senyores es troben i fan petar la xerrada. Doncs és aquest el català que es parla. Veritat, no és un català acadèmic, però us imagineu que durant tants anys aquesta gent, malgrat la gent que ha vingut de fora, hagin continuat a parlar aquest català. Doncs jo crec que és això el que has de fer, donar-los les gràcies per aquesta constància que han tingut, de que nosaltres encara avui en dia els escoltem que parlen aquest català. Bé, doncs, amics nostres, el nostre programa Chino-Chan ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al proper programa, que crec que aquesta vegada parlarem d'una altra contrada de Catalunya, perquè ja ho sabeu, que parlo dos o tres pobles d'una comarca, després me'n vaig dos o tres pobles d'una altra, després torno a una altra. Us tinc a donar la bona nova, que intentarem a partir d'ara, doncs, incorporar en els nostres programes la Catalunya del Nord, parlant també de les seves coses, perquè en tenen moltes i les ignorem completament. Bé, doncs, amics meus, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i Chino-Chano us dic fins al programa que ve. Adixats pla tot el món, merci pla per haver demorat a menys alts, bono serado i adixats.

0: Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: Le 15e psaume de David. Samai diget pas à degu, soc a biobiste à quel ser pel camille de Compostela. Mas aquel tsun de mas nossos, como li pausa bino questiu innocento, mon paire me contet perché e cusi a bio apprese de percor lo 15e psaume de David. Cal de murarra su sta montagna santa. David, 15, 12. Fazio già un brave momento che lo besun d'una pausa se fazio senti. Lo camion, pas pla brabe e petachat como puriam, trosses a trosses en funcio de la moneda disponible, nos ruinava lo porto monedo e l'esquino, que la suspensius eru pas din las prioritats. Cusi fa musica aere, me demandet un subent. Te cal aprenne a presa las juros de beituro e lo café d'autoruto. A Moissac prenguer la cambro, que Madrid eru luen en carro. L'ustala rio se disio del Luxembourg, a la brua de la Vengudo Belo, e semblava una carta postale. Rai era in pasa qui per farvi staglios. Uno duccio, manzai uno bucato dei fritos grassos e so che semblava mai un men se sei stato di un obaco a un momento nato. E poi, e abbiò il plase di Drulum all'insegnare e sentì la casa spellegrins in cammini per Senzaume, che fintavo di noi il marito nostro bando di peluts vestiti di negre, che rem de tutte evidenze pasa qui per rasurare lo Sant Esperit. Surtigeri. Trop de monde, de bruts, l'embezzo d'aname de sgurdir las cambos en agazzan pa salutens. Uno pizzuno bentulato da brial me quitavo du somella la siero de la ruto. A la terrasso d'un caffè, calques bipedos, cufles de muscles e de cerveso d'usino, bramavo sus la darriero musico tusto tusto del moment. Uno figlio magrunello chiulatezzavo sus uno taulo, tirerri in carro per me stare de tar e m'allugnare del truppel. Cito pas lo probo si sum prob dan. David, 15, 3. Un poco de frescur plavenguido montavo del riu. La nuez benio e za arrivavi al punt de San Benezet del nun d'un altre piso fresc che des un temps faguet catuna lo mund en beso che pudion pensar o pas e che passet sa vida d'una curreta a pregar mansa sec e beure d'aio tante dire que eren pas collegos. Calques peregrins vestits a la moda nordico pregabu. Un couple de 6 centenaris, que passava, l'udare marquet e sanet claura amb eles naturalment. Un moment, l'ormino apasimado, lo plaser que aviau de se tenir las mas, la simplicitat d'aquel ligam espontaneu per eles, l'impressiu de serenitat, me donèr un embezzo de bella fe.
2: Vostre diu es a bucles sur, mute e brugnas, bugres d'ases.
1: Los pregaires se rebirèr cosec. Lo bramaire de Renegomen se tenia a 4 passes d'elles, aflaquit sus un banc. Los peregrins s'alluinuèrn leu-leu. L'autre ricanet se rastre la garganta e escupiguèt sul pagiment. Un moment, nostres agaches se cruzèrn e manquèri de mescana. L'home sabar la cava, la camisa a carreus mirgaliado de canyados que vulgueri pas identificar, los pelses degafunats, la barba viello e raspuso, grasso di no mangisco de supermercat. A son costat, uno figlio senzatze, a mitat adormido, lo pel russelet pisus, bebio l'ubi a la quito buteglio. So che davalavo pas proviste din sa garganta, razzulavo din su camise tropizu, en lisan lung de son col sale. Entre elles, un obiplo vieglio d'Uberto a la pagina del psaumes. Mi calguet prene mai d'un cop per tru n'atrapa lo brave cura de San Laurens que abio i conegut dins mon infancio darrer aquel ossiso de crasso e nolur de bisanat que li pegavo la pell. El magazzavo en serrisen d'un obuc que abio seminat de 3 o 4 dents en dacon. Paire blanquier demandari sensi creire io metei su apropeno. Ferriguet. Te, l'un mouquirus, as placrescut. Europla el, pas de creire. La filio magazzet leu fats, e como semblavi pas la mendo de tipe a cal podrio prendere uno peso u dos, s'entornet a la buteglio. As uno cigaretto biel mouquirus. Ne tireri uno del paquet, me la masset de 12 dels e negresits per sabi pasquet. Un obulado de columns passait tout proce. prenguer lo temps de lo fintar a lucar o tabà. Cosí pudio ésser lo mateix home. Agatzo desdenyosament lo que és més presable. David 15:4. Quiconc, com 20 ans plus leu, havia fet la coneixença del curat Blanquier no dimensado, un terren venguts plantat la tenda a Sant Laurens amb l'escut de França. Era d'aquell temps un portar uniforme blu m'agradava, un meri pas encara fa s'engarçar per cap de fenda, ni mai descobert que mon pare recebió pas tot. Me pensava immortal o gairebé, la vida era simple. Prunessi encara per pas sentir venir lo trebul de l'acneo o de les amours, dels estudis e de la complementària sentat. Tot lo trupel de camisos bluos, lo drapel endavant, seran a claure com se deu el primer renc entre l'autar e la clucada de mametos de la curralo. Alignats com de melús, pla pensenats, propres, la juïnès men sana incorpore sano din tutto son esplendor. Per què m'en souveni? Perquè aquel curat fuga lo primier que me donè l'impressiu d'esser urus amb sa fe, son celibat e sa caminada. Los altres clergues curren nous parlabo. Donabo l'impressiu de temboulé d'abel o dres de fa tout ce que se defendiou. Pudiciou la frustraciou, la pou, la closque couflo e quitome la folie o perdunis. Abbiam mensonat un pau, nous ero vengut bistallar al camp e ser daissat convence per una part de patanus trop cuetses. Parlavo simplement, començavo totes les frases per acospla o soy urus de ce que me dices. Pas cap de crento de Diu, pas cap de curero divino, la que chaplet su domo e gomoro e tantes maitos. Sunque es un plaser d'annunciar ce que él, que havia vereu pas 30 anys a l'epoca, considerava vertadier romain como la buona novela. Lo tourné riberi un copo d'us a calquera musumens. Me citeri sul banc entre el e lo libre. Cercavi lo smuts. Era come parla un bel camarade de classe che ha perduto de vista e che in cruzant te disca lo crank. El rifaniet qui con de folli tribulavo la gaz. Così si sono demanderi e inghignan la figlia del dit. Men sautabi, ma scagliò be comincia per chi con. Savi pas mai, Amandino, o in oculionado aital. Bon, la pausa sta questiu, lo moquerus. De què vos és arribat, mon paire? Un temps passat, long com un orumec. De loin, lo tusto del bar se fa jo ausi. Tar, el, cercavo tout son la siogaruna. Te souvenes un pau de la Biblia? Diguete me montran la siopausada son costat. No, probable que te vesi sentissi bé que la gleiso l'ocupos pas las carrieros. Dins un psaume 15, David demanda a Dieu cal serà a son costat. Tut un orchiero de responsos a prep. A qui la primiera? Lo que marcio dins l'integritat, que fa justicia, e dins la bertat de son cor. A qui la sta responso, mon quirus? Comprendi pas, mon paire. Sus yuel se zaneru se perdre dins las aigos fanguso de tar, que la nuels tutto a catabo aro. La rousselette estourniquet, se riguet d'une rire qui pudissio la mort. Eu tapau, Mouquirus. Eu tapau, compreni pas. Se retracto pas d'une gile romaine. David, 15:4. 4 ans plus leu, une son comme une autre d'une messe de tuliette, une d'aquelles où l'une clapa tout, où la princeira te fatti fotafo, une cagado de capelles emplumantes, de raubos trop courtos, sur de cuessos trop grossos, de camisos de curos fuchsia, magenta e maitos canianos, d'apparels que prendrio de fotos mal cadrados e farrio los yuels rutsis, en un mutu maridat, c'est que... Tout aquel monde que fageu per la mitat lo semblant de saima e que s'amurunabu de salamalecos tout en fitan placa l'air lo mai pulit, cal abiu encara cambiat de compagno dempui l'an passat, cal futio de ventre, cal erro pas estat cubidat, tout aquel monde dijoi d'intrabo en clucalo dins la glaise de San Laurens. Aco parlavo, aco bramavo d'uno capello all'altro, aco pausavo lo capello sul retaule della bierza, aco camminavo d'un caere all'altro, aco zimpavo de dei spiegats per scarambars di nubeneitie, aco facevo meno di danza lo twist sulla daggio di bac. Dis la sacristia, lo paere blanchier plurravo. Citat sous un cantou de réclamos pel denier del culte, vesti de sa raubo blanco et de l'eissar por ruzzo, Pascal Blanquier, curra d'un pays vintans, pour rabo toutes las lagremos que li beignou, toutes las que retenou beleu d'un puits d'annados. La novio se sonabo magalio, la maridabo pel tres en cop en setans. Lo nobi, son quicon, profitabo de la sala parrucchiale per attrapare uno della sdumaisello d'onor de sa futura fenna. La messo cominciavo di mia giuro. Una settimana più sleus un collega de Castros ero ben guzze cufessa a el. Un istorio simplo, bieglio cumo la gleiso, un offenno lus se cheret d'empui dannados, l'ipocrisio de lus che faceo mino de pasubeire, de la gremos a chitabe. Tu tornavo, arro, a quel drolle che abbiamo pas festezzato dus de zans plegata in tre settimane di una malauciosa nun. Ciao, al cemeterri lus murs una bucroi. Lo paire repetavo dins lo buide che le fan pregnos a plaso dins lo tumbel. Lo misteri della fe, lo mondo migliore, dai sas beni a ielo spizzus e fans, e l'impressio d'avere de fango dins la garganta. Per la bieglio fragi, pasi un chite ne butta l'entaromen, ma tutte spla alignas al notari. A che radure sento, ben guido fa la confirmassiu, che le guise abbiò pazza mai vista cap demesso. Son che per dire d'ave pla fa la scauso, mu sul cura di gheru lus parents. A che le sparrucchians che cantabu l'unun de Cesius senza essere chi tomen capapres de saima entre besis. La nosso nabo comensa. Des l'uronus del mal. Cantes de cop l'abbiò pronunciato a che lo supplico. Cantes de cops. All'idea da quello bando de porcs che pregnò per carnaval so che erro sens de la siobido, lo paire blanchier racchette in un paire che trigussavo. Puis se le bet, prenghette un obi plio sul bras e cominciette de marzare sul premier cami che passette. Lo caital a 6, 30 aglio pazza mai. David, 15, 5. Abbiò i frezz. La prima capitavo pas a venì. La figlio allungaro sul pasimento del punt cantunezzavo in omilodio de braceirolo. Demandergli. Anasa sanzao mi bautresta be? Ieuo. E lo savi paso. Parlo paso la lingua. Chi cercats mon paere? Dio si pausi. Uso che ne demoro. E tu? Responder di pastres. Non scaleren, poi me le beri ed intrerri alla camera. Zamai tornerò ripasa usi per la del. L'ulendemà disino liberario. Ah, ma che re, l'ebessimo. Zamai tornerò ripasa usi per la del. L'ulendemà disino liberario. Nuteri lus verses del quinzem saume de David su un papier irrot. Mai d'un cop d'empuei. Quand la bida me sacchezzet, e chi tomen se cresi tout son pas en diu, ni mai en tutto sa colo, a sa zer io tabe, de truba in un responso di sa che los fregos. Popa? Oh. Un darie cusse l'abans de me marida? Oh. D'oubli de spazza mai de demurar dins l'integritat, de fa justicia, e de dire la verità de ton corpo.

0: Occitanie, un ur.
1: Tot el festun, lo dimenge 7 de juny, al Mercat Cubet de Castanet. Lo dimenge 7 de juny, a compta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneta de Castanet festeggia l'arribado de l'estiu amb animacions a gratis en parallel del Buido de la Cambro al Mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, compte del gat somnambul, a mieggio e mieggio, musica e rondos occitanos e tutta la matinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juny, matinado festivo a l'entorn del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizza un dimenjado festivo lo 6 e 7 de juny. Rende pe lo 17 e 6 de juny a compta de 3 euros del vespre per un ochino, seguido d'un repais aligot salsisso e d'un serrado amb un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segon DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lo dimenge 7 de juny a compta de 9 euros del matí inquiet adengudo de la Garunetto. E tutta la giornata, lo dimenge 7 de giugno a conta de 9 euros del matì, inquiet adengudo della Garunetto. E tutta la giornata, lo Big Band de Bielos, lo Cod de Garunetto, lo Karaoke da qui, la musica de Trux e un mix uccita in Charadiso, ambigudos e restauratio. 17, 16 e dimenge 7 de giugno, giornados festivos, all'entorno del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.

0: Boy.
1: A dixas a tutos e a tutis per aquest emissi o Lumo del Tens que vos prepauso Raúl Usitaño. A me per la part tècnica e sa collaboració per la part musicale, lo Cédric e lo Trevor Lucas que vos presento aquest emissi.

excelenzo, e hi haurà també quicon que concernís aquest eveniment que se passa cada any d'un pays que Emmanuel Macron fa president, aquesta causa que se diu CHOOSE, e hi ha causa que nous concernís d'implantació d'entrepreses estrangeres que se vendran instal·lar din Abinidou, din nostre regiu. També evocarem que Toulouse, la ciutat mundina, és la vila preferida dels estudiants, segons un magazine L'Estudiant. E poi completarem aco Foro Burro per d'autres nouvelles que concernissen l'esport. Mais, tre la debut, voli començar per quicon que se passe aquesta setmana, aquest dimecre, és estat fait un homenatge nacional a Edgar Morin, que se moriguec divendres passat, al cap d'un obido, cal dire, pla lungo, gairebé 105 ans. Era un sociòleg i un filòsof, Edgar Morin. De son nom vertadier, Edgar Naum, eixut d'una família jusiva que venia de Grècia, e el nascec a París en 1921. E és en dintre, justament, d'una resistència en 1941, que prenguec el nom de Morin, a l'encop que rejuniciò el Partit Comunista. Partit Comunista, d'ailleurs, que el Birec de Cassolo, en 1951, prèm descrit, jutjat tropis crítics contra la línia stalinista que prevalió al sein del PC en aquell moment. Edgar Morin fuguec també un dels fundadors del Comitè dels Intel·lectuals contra la guerra d'Algèria i sostenguec també la lluita dels palestinians per un estat lliure. Edgar Morin ha escrit una quarantena d'obrages d'un autocrític en 59 que tornava sous un abulgument ideològic a un moment quand entrec al Partit Comunista e vejo al cap de quelques annades lo risque que hi havia a me de Stalino en particular. E també so que fuguec sous nobre magge lo metode de 1977 a 2004 que contén 6 volumes e faguec pareixer també mantenus libres parlant de l'ecologia. Era considerat com un pensaire del temps present, adepte del concepte de la complexitat, que li fuguec d'ailleurs força discutit. E sabes que la vida és complexa, que tots haben una ebullició que pot susprendre, com d'ailleurs la societat. Mais un nombre fin final, o pla divers, se volia una reflexió sur l'homme, l'être humain, à partir de la idunade de la science. Et comme la jeunesse philosophe, t'avais Michel Serres, era quelqu'un qui era pas brico hostile à la modernité. Seulement, c'est qu'allio adapta et qu'allio refusa pas à cette modernité, la qu'allio puleu mestreja per se perdre les pas à me à cette modernité. Bibio de Tubiais, la dernière année, Bigvec, en son oscre, à Montpellier, en son de sa famille, de sa fille, me semble pas. Mais est-ce, quand s'en van humanistes, comme l'air, Edgar Morin, une intelligence bibo, en caro, à 104 ans passat, ben, nous pensons, nous autres, à l'humanité, que l'humanitat tutto i per sforzo. Eurosomen mi demoro sas ideios, sas pensados, per viaje sus ubrages, e arabus prepausan d'escuta Jaumilino, tristeiru seu.

0: el Brent Arnold diu que és un esperanto d'ordinadors, que també em sembla maco. Però jo crec que per fixar-nos en com la definició tècnica que és aquesta, tampoc acaba d'explicar com el fenomen. I el fenomen a mi em fa la sensació que és més com una mena de substància estranya que s'estès com pel món, no? I que ens connecta els uns als altres, tant des del nivell més micro de les nostres vides com les estructures dels llocs on vivim, d'una manera instantània i, diguéssim, també com condicionada per unes forces variants. I això fa que sigui molt difícil de que nosaltres des de dins puguem dir això és l'internet i això no. És com aquells peixos del David Foster Wallace, no? Del conte del David, com, no d'ell, però com que ell va popularitzant que dos peixos joves es troben un peix gran que es creuen i el peix gran els diu, què tal nois, com està avui l'aigua? I els dos peixos joves es miren, què és l'aigua? No, doncs nosaltres una mica ens passa el mateix amb l'internet, em fa la sensació, i per això és tan difícil com d'aterrar.
1: Em sembla molt bona metàfora, que no sabem on, què és el dins i què és el fora. Però clar, això no sempre ha estat així.
0: No.
1: I volem preguntar-te quins són els teus primers records amb internet.
0: Ui, jo en tinc un de claríssim, que és la primera vegada que em vaig connectar a internet, que devia ser, doncs, si això és l'any 94, un parell d'anys més tard. Crec que el meu pare va trobar a la contraportada del diari Avui, un lloc així, una adreça que em va dir molt, molt emocionat el dia que ens va arribar un router a casa, 56Ks i tot allò, que ho provéssim, no? I vam anar al Netscape i vam connectar, vam començar a posar doncs, les lletretes, que eren bàsicament la pàgina web del Louvre i en concret la de la Mona Lisa. Llavors jo tinc molt el record del primer cop que vaig connectar a internet de veure com les línies de píxels baixant fent la cara de la Mona Lisa pensant, uah, això és increïble, no? O sigui, a veure, la Mona Lisa, de fet, és potser la imatge més vista de la història de la humanitat, però a mi em sembla increïble com haver-la invocat nosaltres i haver fet que de cop tinguéssim la Mona Lisa en aquella pantalla. Segurament la teníem en 15 llibres d'art, no? Però, i des d'aquell dia, això és el primer record com que he retingut des de llavors molt, no? Després n'han vingut molts d'altres, que cada etapa, diguéssim, que té una mica com els seus imaginaris, i això també és maco de pensar com si fossin llocs que has visitat o cases on has estat i que després algunes desapareixen, d'altres les pots trobar com en fotos i d'altres segueixen actives, no? Però aquesta és la primera.
1: I per què el Louvre?
0: Perquè és la pàgina, és l'adreça que va trobar el meu pare. Al principi no és que tinguéssim un cercador i poguéssim buscar les coses, teníem adreces. Llavors jo recordo tenir una llibreta on m'anava apuntant adreces que trobava pels diaris i la revista o la tele o llocs així, i me les apuntava i anava a l'ordinador de tant en tant i provava sorts. Normalment m'equivocava amb alguna lletra o no tal, però carregar aquella pàgina era tot un, no, tot un fenomen. Era una cosa molt bonica. I la Louvre va ser la primera per casualitat.
1: Sembla molt significatiu per això, no? Que sí, que fos un museu, no? Com aquesta idea d'internet també com un lloc on replicar potser els museus.
0: Sí, ara que ens diem que tenim la informació, o sigui, tanta informació que estem saturats, a mi m'agrada molt pensar que el món que va fer veure néixer l'internet no era un món com pur i cristal·lí sense res, no? L'internet neix als 90, que és un moment que ja tenim el cervell ple d'imatges, carregadíssim d'imatges i d'informació. Vull dir que no, que a vegades aquesta dicotomia que fem de no, és que ara realment la vida està tan plena d'informació que no la podem sostenir, jo crec que no és que el món d'abans fos un món buit, no? Llavors per mi és també un punt d'irònic que fos la primera imatge que fos aquesta que durant el segle XX hem vist tantíssimes vegades reproduïda i replicada, imitada, caricaturitzada i tal. Sí, sí, això.
1: I com una de les coses que m'interessa de parlar avui amb tu era també d'intentar veure com, no, aquests 40 anys, 30, perdona, des dels 90, com, justament com hem arribat en aquest món de saturació, no?
0: Clar.
1: De com internet ens acaba. Ara parlem molt de l'economia de l'atenció, no?
0: Sí,
1: i com
0: sí.
1: Ara estem sense poder cap sortir, no?
0: Clar, hi ha una cosa curiosa que és aquesta manera de viure l'internet d'aquests 30 anys està molt condicionada per un procés de privatització en què es va donar a principis dels 90, és a dir, que de cop la xarxa del que era l'internet, que havia sigut una xarxa desplegada amb recursos públics i de fet es diu que originalment des de l'entorn militar, o sigui, se sap, però sobretot la xarxa de l'internet en si, des de les agències de recerca i

0: investigació a universitats nord-americanes i va haver un procés molt ràpid i molt opac de privatització, i allò va determinar molt com els següents 30 anys de la nostra vida. I és molt fort perquè sempre passa, no?, que una petita decisió en un lloc molt concret té moltes repercussions, però aquesta, déu-n'hi-do, perquè és una sèrie de decisions sobre una infraestructura que en aquell moment ja era prou potent, però que ningú es podia imaginar que seria el que és avui, es va privatitzar sense un procés de garanties ni de treball de manteniment d'una vocació, d'unes intencions socials concretes, i d'allò, d'aquell error de privatització, que era molt, a més, culturalment molt apropiat pels 90, no? La festa de la privatització, d'allò hem viscut aquest procés de 30 anys, que jo crec que no ha sigut més que un procés de que aquest internet privat s'ha anat fent cada vegada més precís i més, i ha anat aprenent més bé les eines per extreure el que qualsevol negoci privat vol extreure, que és una sèrie de recursos econòmics, i a la vegada també, doncs, cada vegada els estats i els governs del món han après de forma més hàbil a extreure'n dades i informació i perseguir diguéssim idees polítiques i espais polítics que no siguin del seu interès. Vull dir que el que aquest procés d'enfosquiment que hem anat veient els darrers anys, jo crec que ja existia des de l'origen. No és que hi hagués una mena d'Arcàdia feliç que després es trenqués, sinó que simplement s'ha anat fent cada vegada més eficient i més precís, no? I per tant, aquest procés de 30 anys no és que sigui l'únic internet possible, és l'internet que les decisions de privatització originals hem heredat, o sigui, no? La conseqüència d'aquell procés de privatització original.
1: I encara que no fos una Arcàdia feliç al principi, d'aquest origen, d'aquestes promeses més, potser més utòpiques o més de connectar-nos, sí, simplement, què hi havia? O sigui, quins exemples en tenim de l'origen d'internet, de tot això?
0: O sigui, d'abans de la privatització, sobretot, veiem que tota la gent que va estar participant en el procés de concepció de l'internet ho feia des d'aquesta mirada oberta, fins i tot un punt revolucionària, utòpica. Tens la Leigh Leider des d'ARPA, des d'aquesta agència del Departament de Defensa dels Estats Units, que és el que comença a desplegar el concepte original, que la seva vocació, el seu interès com a psicòleg és millorar la relació entre homes i màquines amb una simbiosi molt científica i acadèmica, no? Tenim gent com el Raymond Tomlinson, que justament és l'inventor del correu electrònic, que és un enginyer de Nova York, que el tio bàsicament va dir: aquesta xarxa d'ordinadors necessita un espai, una eina per connectar els usuaris, i per tant va crear aquesta idea que per ella era tan tonta i banal com del correu electrònic. La roba la va trobar d'una màquina d'escriure, va dir que té sentit, no? Però, i aquest tio el poso d'exemple perquè, tot i haver creat el correu electrònic, és algú que mai es va imaginar, ni va perseguir, ni va considerar que fos necessari cobrar cap mena de royalties, ni muntar cap empresa, ni res per l'estil. I el mateix passa amb Tim Berners-Lee, que des del CERN de Ginebra concep el World Wide Web i el que realment la major part de gent entén com internet. Tota aquesta gent va construir totes les peces que han anat fent que l'internet sigui possible des d'un esperit purament vocacional, o fins i tot desitjant un món millor. És que sembla molt naïf dir-ho així, però és que literalment l'origen de l'internet és aquest. I el procés de privatització que fa és esborrar una mica aquesta història i explicar-ne una altra, que és, no?, la febre de l'hora aquesta de perseguir el teu negoci, arribar a adaptar-te als nous temps, córrer, la febre dels 2000, i per tant, sí, per mi l'Arcàdia feliç és la dels que es van imaginar l'internet abans que es desplegués. I potser la dels primers anys aquests en què, com que el control no era tan precís, van poder sorgir projectes i comunitats que segueixen actives, molt interessants, molt potents, molt més lliures que les d'avui en dia, molts fòrums en els que la identitat dels usuaris no era l'important, sinó el que podien aportar a la conversa, i posar un exemple aquí seria molt entrar en el meu món, però vull dir que cadascú que ha viscut aquests primers anys té el seu la seva trajectòria concreta que passa per aquest fòrum, per aquest espai, per aquest no sé, per aquesta comunitat, etc. Vull dir que jo crec que això, no? que potser l'internet d'avui té cada vegada menys espais d'aquests lliures, o fins ara almenys hi ha hagut un procés d'escanyament en què aquests espais lliures han desaparegut. Ara sembla que estem en un moment de fricció i de guerra per redefinir-ho, no?
1: De tot aquest temps, jo no ho vaig veure, però em sembla fascinant. Clar, avui en dia potser no hi pensem, no? I tothom és creador de contingut, sí. I tothom publica coses, però aquest canvi de paradigma que devia suposar de passar d'un món, no? Mitjans de comunicació, amb unes jerarquies, amb prescriptors culturals, tot, i de cop obrir-se les possibilitats, no? Deixar un fòrum on tothom pogués parlar lliurement o camuflar la identitat potser per parlar de debats que potser no troba altres espais, conèixer gent nova, no? Com de cop tot aquest... espai, no?
0: I trencar les distàncies no només, o sigui, físiques dels teus entorns, però també socials i fins i tot temporals. És a dir, una cosa que és preciosa a l'internet és que és un repositori d'aquestes converses, sobretot si és un internet de veritat, diguéssim, com en els seus orígens es va dissenyar, no? Que és que sempre accessible diguéssim, amb prou capacitat de connectar enllaços com per poder arribar a tot arreu. I a mi m'agrada molt pensar que l'internet no només et trenca les distàncies físiques entre dues persones que viuen molt lluny l'una de l'altra, sinó també les distàncies temporals. L'ideal seria poder-nos enganxar una conversa que es va començar l'any 92 a Usenet, no? Que no sigui possible és també una de les conseqüències d'aquesta aplicació privada i que ha intentat sempre com trencar l'internet en petites bosses aïllades de continguts monetitzables, no? Vull dir que en realitat l'internet, la seva oferta al món era aquesta, no? Com un contingut i unes relacions completament accessibles des de qualsevol punt de l'espai-temps. Això és una meravella. Ojalà s'hagués mantingut durant aquests 30 anys, però no ha sigut així.
1: Han parlat del correu electrònic, de la roda, del World Wide Web, i hi ha un altre tema que potser també el tenim molt normalitat, que és la qüestió dels enllaços, no? De clicar sí. Una cosa i obrir-se una altra, que potser és com funciona més el nostre cervell. I recentment tu has publicat un vídeo amb llibres per pensar a l'internet i parlaves d'això de l'hipertext.
0: Sí.
1: No sé si podries explicar una mica d'on surt aquesta idea, perquè també és una cosa
0: clar.
1: Ben curiosa.
0: Té molts orígens, l'hipertext. I això és molt, molt maco, perquè també llegir fa poc una llibre que deia, l'internet és com una catedral, dir qui ha fet què és absurd, no? La catedral és una força, una construcció col·lectiva sempre, però hi ha diversos punts d'origen, i el que és més interessant és veure que conceptualment l'hipertext és una idea, no sé com dir-ho, que va més enllà de la seva aplicació pràctica d'avui en dia. És el concepte que tot document o tota creació humana està enllaçada amb un passat, amb una sèrie d'informacions que venen del seu historial i de la seva història, i també potencialment en el futur i cap a altres documents, no? Hi ha un projecte que es diu Projecte Xanadu, que és el projecte que va dissenyar i construir un personatge molt curiós que ara me'n recordo com es diu, sí que hauré de buscar-ho a internet, però per això està mira, en 5 segons te'l dic, sóc fatal pels noms, t'ho torné a dir, si no Ted Nelson, això, aquest geni boig és un senyor que als anys 60 s'imagina una manera de fugir del paper, no? Ell diu, hòstia, l'ordinador ens obre la porta a poder travessar el paper i connectar totes les idees que tenim els humans entre elles sense aquesta mena d'encotillament limitant del paper i del DIN A4 i del text pla. I ell concep una mena de sistema molt complicat i molt rebuscat per fer això possible en un entorn digital. El seu projecte no prospera mai, no ha acabat sent el nostre hipertext, però sí que ha influït en el que després el Tim Berners-Lee, des del CERN de Ginebra, va conceptualitzar, i que és un invent meravellós. Si ho penses, és de les coses més increïbles que hem fet els humans, que és una mena de màquina del temps instantània a tot el coneixement humà en tot moment. No només el coneixement humà, a les seves emocions, pensaments i vivències en temps real, passades, trencant absolutament totes les fronteres possibles del coneixement, no? En aquesta, també en aquest entorn virtual que és com que permet una reproducció infinita dels continguts. Vull dir que si avui en dia un enllaç no és res, o sigui, és una cosa, és el pitgem 70 vegades al dia de forma automàtica i sense ser conscients de les repercussions que, del que estem fent, però és una meravella perquè és el primer cop en la història humana que tenim una eina tan ràpida d'una relació amb la cultura i amb la creació humana automàtica, sí, i interactiva, diguéssim, no? I per mi un dels problemes del món d'avui és més enllà d'aquesta diguéssim, d'aquesta aplicació privada de l'internet, és que encara que l'internet fos el de veritat, el bo, el que ens imaginem lliure, crec que no som gaire conscients de com està afectant aquest invent al món. Encara que fos el millor invent del món possible, hi ha una distància molt gran entre el que realment, com realment internet pot transformar el món i la nostra percepció quotidiana d'un enllaç o aquestes petites eines com res, tonteries del dia a dia, no? Crec que com que els humans ens acostumem a tot, tenim aquesta virtut d'acostumar-nos tant al millor com al pitjor, hem perdut la perspectiva d'entendre fins a quin punt és meravellós això, no? Però jo com ara que estic com dedicant molta energia com a pensar-ho fredament, és increïble. O sigui, això, clarament hi ha un món abans i després de l'enllaç, però encara no en som conscients ni tenim molt clar com serà aquest punt post-enllaç, no? Ara que tothom parla de la IA, a mi em sembla que l'enllaç és un, conceptualment, és un canvi per la humanitat molt més bèstia que el fet de crear una forma més intel·ligent de màquina de la que fa 30 o 40 anys que ja existia la intel·ligència artificial, no? Vull dir que, bé, soc un gran defensor del poder infinit de l'enllaç.
1: Tu quan dius això vols dir que no valorem prou les potencialitats que encara pot tenir? O...
0: I que no entenem com canvia les regles del món, en el sentit que que la informació es mogui de manera automàtica en totes direccions i sense, diguéssim, límits jeràrquics, i que aquesta informació sigui transformable i recompartible en altres enllaços, i que tots aquests enllaços facin una mena de malla, fa que la manera en què la cultura i la societat es construeix canvi radicalment, i idees que eren opaques deixin de ser-ho, i que influències antigues es reconnectin d'una manera rara. És com que sacseja totes les lògiques culturals del món anterior i fa que puguin ser molt diferents. Dic puguin ser perquè segurament en el món de l'internet actual, tot i que l'enllaç és molt potent, dius, hòstia, les dinàmiques polítiques i socials no són tan diferents, no? I no ho són perquè, altra vegada, l'aplicació de tot aquest sistema ha sigut molt concreta, i també perquè estem a les beceroles, jo crec, d'aquest món, d'aquesta era de l'internet, no? Penso que és molt difícil predir i entendre com serà el món d'aquí uns anys, però clarament el fet de que l'enllaç tindrà un paper claríssim en la... segueix, ja té, però encara el tindrà més clar en com es reconstrueix, doncs, la idea de nació, la idea d'identitat, la idea de cultura, de col·lectiu, de família. Crec que ataca tants fronts a la vegada que es fa molt difícil com agafar o controlar el globus i baixar-lo i dir, vale, això és això. Però que la seva implicació és gegant, això està claríssim.
1: Em fas pensar també que deu canviar la manera nostra de percebre el món, no? Perquè...
0: no només de percebre'l, sinó de construir la nostra vida. És a dir, jo a vegades penso si em fessin dir, d'acord, en aquesta barca hi ha tot el que és el món offline, per dir-ho així, no? És a dir, doncs les places, els carrers, la gent, el contacte amb altres humans, i per una altra banda hi ha doncs, tot el que passa en aquest món ecosistema d'enllaços connectats. En quina part de, en quina de les dues barques tens més pes de la teva vida? I a mi em costa respondre aquesta pregunta, perquè evidentment doncs, la família, quan no estic parlant amb ells per WhatsApp o per Telegram o per Signal o pel que sigui, que és el 80% del temps, doncs els veig a la vida real i els disfruto i tinc una relació purament analògica amb ells, no? Però moltes parts de la meva vida, de la meva identitat com a persona, del meu imaginari, del que puc somiar que vull o de les coses que em fan por, de les transaccions, els diners que tinc, la música que escolto, el cinema que decideixo veure o no, les discussions que tinc amb els col·legues, una part molt important de la meva vida, no et sabria dir quin percentatge, però jo crec que és la major part, està construïda en aquest garbuix d'enllaços que està aquí flotant en algun lloc. I això és un canvi important per la gran majoria de la gent. I no entendre això fa que, doncs, que haguem sigut com molt passius a l'hora de reivindicar els nostres drets en aquest altre món o de dir, ei, jo pel carrer tinc uns drets, doncs en aquest altre espai on construeixo gran part de la meva vida també hauria de tenir aquests drets i m'hauria de prendre en sèrio aquest altre món, no? Aquesta és una mica la idea.
1: Ara em vés pensar, és un tema potser molt tangencial, però amb el tema de la petjada digital, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si és una cosa que et preocupa.
0: Sí, o sigui, penso molt en la petjada digital i en la petjada analògica, és a dir, sí, si vols dir el nivell de recursos.
1: Sí, bueno, i tant, no? I també no pensava en això, que també, si només en aquesta cosa de tot el rastre que deixem a internet.
0: Com de memòria. Sí, és veritat que això hi ha un llibre molt interessant que es diu The End of Forgetting, que va d'això, no? De la dificultat d'esborrar etapes anteriors en aquest món d'enllaços, i posa l'exemple, no, que normalment la sal de l'adolescència, l'adultesa, tu pots, no, l'adolescència és un moment complicat on pots experimentar, i l'adultesa et serveix com per esborrar algunes coses i fer-les ser, no? I que moltes de les plataformes i estructures digitals que hem generat això fan més difícil, no? I és cert. Per altra banda, la mena de petjada digital que tenim avui dia, tan vinculada a la nostra identitat de DNI i tan com una còpia de la nostra identitat analògica, no és l'única possible en el món digital. Jo potser tinc tota una vida digital privada molt potent com Albert, però m'agradaria que la meva petjada digital pública pogués tenir altres identitats. Ja ho pot ser així, però diguéssim que tot l'ecosistema m'empeny a ser la verdureta tota l'estona, tot arreu, i això sí que és una petjada complicada, i sobretot nosaltres potser ja som una mica més grans, però per la gent més jove que construeix la seva identitat des de zero en aquest sistema, és un problema.
1: I també, lligant el que parlàvem abans, no? Que potser ara el món que tenim no és tant el dels fòrums anònims, sinó aquesta cosa de la marca personal, no?
0: Clar,
1: I tots al final, bueno, tots estem jugant en aquest joc i tots...
0: Sí, és que la petjada digital només és un dels problemes. Per mi el problema principal és que quan construïm de forma autoconscient la nostra identitat en temps real en aquests ecosistemes, fem com una transacció rara entre qui som realment i la imatge que volem projectar, i som capaços de vendre qualsevol aspecte de la nostra vida a canvi de la moneda aquesta d'aquest sistema tan perillós de l'atenció a canvi de l'atenció, no? I jo crec que aquest és el problema real de construir la teva identitat en aquests entorns concrets, privats, no? Que és que ja no saps si estàs construint la teva vida realment o estàs construint una mena de negoci basat en la teva identitat real. És molt difícil, i sobretot, per exemple, per la gent que es dedica a la cultura, que no pot fugir d'aquests espais perquè li va el pa, sempre penso que és una situació molt, molt difícil, perquè no poden fugir-ne, són els que menys poden fugir perquè en depenen, i a la vegada estan sense voler deformant qui són i el que fan per encabir-ho en aquests tubs cada vegada més estrets, no? I sí, és complicat.
1: per seguir, jo, per tancar una mica amb aquesta història, breu història d'internet que fèiem, sí, sí. Fa poc vas publicar un vídeo quan tenim molt ressò on parlaves dels tres internets. Sí. Què és això, la teoria dels tres internets?
0: Els tres internets no és més que intentar, això que dèiem d'aquest procés de 30 anys d'enfosquiment, d'intentar posar-li un nom, no? La idea és que hi ha hagut tres etapes des d'aquests mitjans dels 90 en què l'internet ha fet coses diferents i les ha fet a partir d'elements centrals diferents. El primer internet és aquest internet que dèiem més dels enllaços i l'enllaç volava lliure, no? No perquè fos una Arcàdia feliç, és important subratllar-ho sempre, sinó perquè les eines de control i de la privatització estaven encara molt a les beceroles. Però en aquest entorn d'un enllaç lliure, doncs hi havia com una dispersió del coneixement i sorgia un munt de projectes i tothom era una mica fabricant de la seva petita parcel·la d'internet i això generava un ecosistema concret, no? Aquest ecosistema el vam desplegar sense gaire consciència del que estàvem fent i això va ser molt, molt ben aprofitat per el segon internet, és l'internet de les grans plataformes socials, que van oferir-nos la possibilitat de canviar aquell caos que era molt divertit però potser no era el més eficient possible per un internet que fos com una còpia digital de les nostres vides en uns entorns molt controlats on la promesa era ens podríem trobar amb tots els nostres amics i familiars i coneguts per seguir vivint la nostra vida analògica, doncs amb una continuació, una extensió a la vida digital, no? I l'invent aquí més bèstia d'aquest internet va ser el botó de m'agrada, el cor, que el que va fer és, ja va posar aquí el truc de màgia per convertir tota aquella relació digital entre persones en un sistema de monetització i va convertir tot allò en dades, no? I això va resultar ser el negoci de la gallina d'or. Aquesta gent s'ha convertit en la més poderosa del planeta i això ha fet que segurament després d'alguns moments que aquest sistema de plataformes ha anat com estrenyent-se i fent cada vegada més eficients els sistemes d'extracció de recursos, jo crec que s'ha arribat un moment que s'han empoderat massa, per dir-ho així, i hem passat al tercer internet, que potser és més subjectiu, però que jo crec que és el que estem ara, que és un internet on aquella promesa ha quedat abandonada i en el que tots som simplement presoners d'aquestes plataformes i on ja no és tan important la nostra interacció entre uns i altres, sinó la nostra atenció pura a través del feed algorítmic, que seria el tercer element que defineix aquest tercer internet i que bàsicament determina el nostre temps al món digital, que és una mica, vol dir, el nostre temps al món. Ara mateix hi ha uns algoritmes que determinen què fem la major part del dia que estem davant d'una pantalla i això bàsicament és la fase, jo crec que final d'aquesta etapa del primer gran internet privatitzat i ara es tracta de veure si som capaços de sortir d'aquesta etapa o no, no? Però això seria com la teoria dels tres internets explicada així de pressa i corrents era aquesta. Era una manera de dir la realitat que vivim ara, que sembla infinita, que sembla que sempre haguem estat així i que sempre haguem d'estar així fins que ens morim, és només una etapa d'un procés que ha anat bastant ràpid de degradació dels entorns digitals, però que té uns motius i això vol dir també que canviant peces podem sortir-ne, no?
1: I que encara deuen conviure coses dels altres internets. Sí. Pensava Reddit o Wikipedia, potser són exemples...
0: Sí, més Wikipedia que Reddit. Reddit crec que el va comprar en el moment Condé Nast i és una empresa que per exemple fa poc va eliminar el que el feia famós, que era, Reddit deia que era la portada d'internet, no? Perquè hi havia totes les comunitats que funcionaven a Reddit funcionava aquest sistema de votacions que la gent vota allò que vol que es vegi més i llavors hi havia la portada que era la suma de totes aquestes comunitats que es veies en una sola pàgina. Doncs aquesta pàgina l'empresa Reddit l'ha eliminat perquè la vol substituir per un sistema de recomanació més personalitzada. És a dir, la Cory Doctorow, que és aquest pensador de l'internet que té aquest concepte que és l'anxietification, la merdificació, crec que ha arribat a Reddit. Per sort no ha arribat a la Wikipedia, crec que com que està fora del mercat i com que no té la mateixa motivació econòmica que aquestes empreses, la Wikipedia i molts altres espais segueixen fora d'aquesta lògica dels tres internets, que són capes que se superposen i que evidentment expliquen només la història de la majoria de la gent. Per sort, des de ja fa molts anys hi ha alternatives, hi ha vies de sortida d'aquí, però si parlem de l'internet parlem d'aquesta gran infraestructura i no ens podem enganyar i creure que ara és el moment del fediverse, perquè el fediverse ens agrada molt a nosaltres, però la grandíssima majoria de la gent encara no hi és, no? Arribarà aquest moment? Potser sí, però la foto és que ara no és encara. No ha arribat aquest moment exactament ja, i hem de pensar de quina manera forcem i treballem perquè arribi, no? Per mi l'obsessió és aquesta, és una... La major part de la gent està aquí. Com fem perquè això s'acabi? I si et fas aquesta pregunta, doncs les coses no són tan... Jo sempre intento ser molt optimista, però també intento també últimament dir, a veure com ho fem possible i real. Necessari ho és, això està claríssim, no? Ara vam a veure com ho fem possible.
1: I com ho fem possible? Tens alguna idea, una pista?
0: I una de les coses bones és que el propi sistema crec que s'ha passat de rosca i no ha sabut equilibrar aquests els interessos de les plataformes amb les necessitats dels usuaris, i això és una bona notícia perquè això genera més gent disposada a renunciar a tota aquesta construcció de molts anys que ha fet en aquestes plataformes que els han segrestat, no? Per tant, això és un primer element que, tot i ser dolent, ens juga a favor. Un altre element que, tot i ser dolent, ens juga a favor és Donald Trump. Donald Trump, amb les seves creuades contra el comerç internacional, pràcticament, el que ha fet és deixar Europa, per exemple, sense incentius per mantenir acords i pactes que protegien tot aquest ecosistema digital, que sobretot és nord-americà, tot i que també és xinès, i per tant que es trenqui aquest pacte tàcit pot obrir la porta a una nova sobirania digital en clau europea, tot i que aquí hi ha els seus altres fantasmes, que és si farem un Silicon Valley europeu, si val la pena canviar Califòrnia per Alemanya, no? Això és un altre debat, però en tot cas ha obert un espai de transformació real, possible. I això és xulo. I això és una cosa que pot ser, malauradament, perquè és Donald Trump i ens està destruint el món, però sobre aquest espai de canvi que potser fa uns anys no hi era. No? I després crec que també la atenció i l'interès social pels problemes que generen aquestes plataformes ha crescut, no? Veiem tot aquest moviment de països i la Unió Europea i tal, de prohibir les xarxes a menors, que això a mi em sembla problemàtic, però indica que hi ha que s'ha situat el problema de les plataformes digitals on toca, que és un problema societal, no? I per tant, jo crec que com es fa a partir d'ara perquè tot això vagi a bon port? Estirant aquests fils tant com es pugui i posant-los al centre dels debats polítics, dels debats d'entre amics, familiars, i creant també, doncs, fent una mica de proselitisme i mostrant i explorant i demostrant que hi ha altres maneres de viure la vida digital. I jo crec que el mateix efecte d'un col·lectiu que ens ha mantingut atrapats en les plataformes privades, a mesura que s'escoli una mica d'energia cap a aquests altres espais i això es faci de forma proactiva, pot acabar fent que mica en mica la realitat d'un quart internet sigui possible, que conviurà amb el del tercer i amb el del segon i amb el del primer, com deies tu abans, però jo crec que l'escletxa, l'oportunitat la tenim davant, i per tant posar-hi mirada política, et diria, no tinc cap solució màgica.
1: O sigui, igual que molta gent va, bueno, i tu mateix van marxar de Twitter, sí. Creus que no sé si podem esperar una migració potser d'Instagram o de TikTok, de xarxes així, que no ens imaginem una mica massiva?
0: Jo crec que de TikTok crec que sí. Instagram segueix sent espai social real, no? Tinc la sensació que és com un espai que és molt difícil de substituir de forma molt automàtica. És possible, però crec que la manera és construint alternatives que realment funcionin bé i que siguin, que interpel·lin la gent, i la gent que està disposada a marxar-ne, com a mínim que faci el doble pas, no? O sigui, aquesta convivència de mantenir els meus perfils en aquestes plataformes, però en creuen d'altres, i fer una migració més, això, potser menys valenta, però possible. Crec que Instagram serà difícil, precisament per jo crec, la meva teoria és que pel món de la cultura, perquè la cultura, justament, i la cultura és com la música, sobretot, els actors, és un món que està extremadament segrestat per Instagram i que atrau molt l'atenció dels altres. De manera que no és només que els amics i les famílies estiguin a Instagram, sinó que és que tot l'ecosistema del nostre imaginari cultural també hi és. I això el protegeix d'una manera molt especial que potser Twitter mai ha tingut tant i d'aquesta manera tan forta, no? Vull dir que crec que, bueno, el procés de merdificació a Instagram és tan gran com als altres llocs, però les resistències que tenim, jo inclòs, de marxar-ne són més grans.
1: Moltes vegades quan parles d'internet t'he sentit parlar d'aquesta idea de la conversa pública, no? Uh-huh. Clar, no sé si siguin d'una manera o d'una altra, al final hem d'acceptar que la conversa pública avui en dia on es produeixes amb aquest tipus de xarxes socials.
0: Sí, jo crec que ara ha passat una cosa, que és que la conversa pública s'ha esmicolat una mica. Tothom es preocupa molt, no? que es fa, durant un temps es parlava d'això, quin problema, perquè es creen com petita, no sé exactament com l'expressió que es fa servir, però com que tothom parla una mica en els seus micromons. Jo trobo que això, que de fet hi ha una teoria que em parla, que és la teoria del bosc fosc, que és aquesta idea que davant de tota la problemàtica digital ens hem retirat als nostres entorns de confiança. Jo crec que això no és tan problemàtic com sembla, perquè el problema no és que hi hagi microcomunitats que funcionin cadascuna una mica per lliure, sí, perquè si això és així, no és, que segueixin fent això i tard o d'hora les reconnectarem amb enllaços. El problema és que tot això no existeixi perquè estem tots atrapats amb la mateixa única estructura compartida, però que ens limita molt l'acció, no? Vull dir que crec que el món en què potser els propers anys ens tocarà fer aquesta conversa pública és un món molt fragmentat, però això no és una mala senyal, perquè vol dir que han perdut el monopoli i que estem investigant de quina manera podem seguir comunicant-nos entre nosaltres sense vídeos fets per IA pel mig, no? Vull dir que, bueno, té les seves coses bones aquest estadi com de guerrilla, pràcticament, en què tothom està una mica com pel seu compte, i potser d'això en surt, doncs, una altra configuració en el futur.
1: Ara parlàvem això de xarxes socials i de Twitter. No sé quins són els teus llocs preferits d'internet. Tens algun?
0: Sí, sí, darrerament, bueno, sempre he estat molt a la Wikipedia, però darrerament crec que és un espai que em dona molta, molta pau mental i alegria, no? He de dir que YouTube, encara que sigui una plataforma social, en el fons és una plataforma de continguts, un repositori, i com a repositori té un abast molt gran d'interessos que encara estan allà atrapats. I com a paral·lel a YouTube, Archive.org ha sigut darrerament, i ja fa anys, però darrerament encara més, el repositori on he anat a buscar de tot. Sí, el que és més meravellós d'Archive.org és que intenta fer aquesta feina de recollir i retenir tot d'objectes digitals que són per definició volubles i caducs, i els manté i els ordena, i em sembla com l'ideal de l'internet, no? La Wikipedia és la gran enciclopèdia i Archive.org és el gran repositori de l'internet, i les dues funcionen d'aquesta manera tan transparent i que pots entrar-hi, ja, cada paret està plena de portes, no? I aquesta idea d'aquest laberint digital a mi m'apassiona, no? I diria que ja està. La resta d'espais, tant el món del Fediverse com Blue Sky o llocs així, no han acabat de ser substituts de la meva vida anterior, que, digital, diguéssim, de Twitter i tot això. Simplement allò ha desaparegut i dedico el temps d'una altra manera, no? Però diria que això.
1: I YouTube, pensava que també és fascinant la història de l'inici, no? Que volien,
0: sí, sí,
1: volien fer una cosa com més de contactes, i de cop acabes en aquell vídeo del Mai al Zoo.
0: És meravellós. També veus que totes les infraestructures que ara semblen tot temps impossibles han tingut una vida caòtica, i que tot s'hagi solidificat tant ara és una etapa. Però jo crec que els inicis de totes les plataformes socials són extremadament volubles, s'han com solidificat a saco, i ara potser s'aniran trencant una mica i en sortiran altres coses. Digues que estem molt a l'inici. Me n'adono que quan parlàvem dels enllaços, que em poso molt místic jo amb els enllaços, però me n'adono que estem molt a les beceroles d'aquesta cultura digital, i per això estem tan... A vegades tenim aquesta sensació tant de saturació, i a la vegada que hem de com aterrar i ens estem aguantant desequilibri, no? I crec que a mesura que passem les etapes anirem com prenent consciència i reconfigurant aquest caos inicial.
1: Que potser el que ens ha passat ara, pensar en tota aquesta generació de l'adolescents, no?, que van tenir internet a l'aula, no sé què, sí. i ara estem veient que ens hem passat de frenada, no?
0: Sí, amb el mateix ànim absurd es posaven pantalles i iPads a les classes, i amb el mateix ànim absurd ara es prohibeix el mòbil i s'eliminen les pantalles com si fossin una cosa prohibida per Déu, no? Jo crec que tot això són moviments d'una gent desorientada, que som nosaltres, i que estem mica en mica orientant-nos i a saber el que trigarem a orientar-nos del tot. No
1: sé si t'ho preguntar, tu com a pare has pensat com afrontaràs el tema?
0: Sí, no sé, jo crec que el que faré és el que m'agradaria que si jo naixés ara em fessin a mi, que és ensenyar de forma activa tot el que hi ha d'interessant en el món digital i donar llibertat de circulació en paral·lel a la capacitat madurativa de la persona. I per tant, si veig que el meu fill és una persona que mostra interès i té una manera de fer, li recomanaré llocs, aniré amb ell a altres llocs i en d'altres deixaré que faci. I aquest deixar que faci serà complet quan consideri com a pare que ja està la cosa molt en marxa, no? No és res que no faria en el carrer, no? El mateix que faria al carrer on visc, ho faré en el món digital, perquè no és gaire diferent en aquest sentit.
1: La setmana passada va haver-hi una d'aquestes polèmiques de Twitter així curtes, per unes declaracions de Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, amb l'acte de Irene Montero, on, parlant justament, no, de l'extrema dreta, ell deia que preferia omplir TikTok que biblioteques, ara que estem aquí registrant una biblioteca, i més enllà de la dicotomia, de la falsa dicotomia, sí que et volia preguntar per la qüestió de l'algoritme, que abans has esmentat una mica, i per si creus que realment és veritat aquest discurs que internet és el cau de l'extrema dreta, i si això és així, si és una cosa feta expressament perquè sigui així.
0: Sí, el Rufián, jo entenc el que vol dir, i crec que respon a una no presentació durant molts anys de moviments socials i moviments polítics d'esquerres que potser ja hi han estat des de fa molt de temps fent molta feina, però sí dels moviments polítics com més mainstream, que si l'algoritme i aquestes plataformes han promocionat continguts d'extrema dreta, no és només perquè l'algoritme estigui dissenyat per fer-ho, sinó perquè el reialme de la política mainstream no ha sigut mai aquest. El reialme de la política mainstream ha sigut els mitjans clàssics i la infraestructura clàssica. I l'extrema dreta porta des de l'any 94-95 treballant a l'ombra en aquests entorns. Amb això no vull dir que no hi hagi que aquesta lògica algorítmica no els hi jugui a favor, però el que vull dir és que sobretot el que hi ha hagut és una mala feina per part de la gent d'esquerres i d'aquests partits i d'aquests espais de representar els seus, d'actualitzar els seus projectes en aquestes plataformes. I jo crec que això és una feina que havien de fer, malgrat les plataformes siguin tòxiques i nocives, de la mateixa manera que es propaguen les idees per destruir el capitalisme des del capitalisme, no? Diguéssim. I crec que en això Rufián té raó. Ara, no tinc clar això, que la seva recepta sigui la correcta. De fet, amb moltes coses discrepo, però sí que hi ha aquesta actitud a vegades d'alguns partits polítics de córrer a fer TikToks i Reels quan falta un any per les eleccions, que se'ls veu molt al llautó, i en canvi l'extrema dreta ha entès que la manera de construir una força política a internet és crear comunitats, no? I això és una cosa que ells han fet i la resta d'espais polítics no han fet tant o no han fet, i això és la diferència. I encara seguim amb la lògica de fer Reels i TikToks i fer molt de soroll 3 dies com si això generés cap força política. Les forces polítiques d'internet fa temps que són comunitats, i en això val a dir que l'extrema dreta ha sigut molt, molt efectiva i ha crescut molt gràcies a que va entendre ràpid que amb un grup de Telegram o de Signal amb 600 persones pots fer virgueries, no? Això és una cosa que des de l'esquerra ens ha costat més d'entendre, estar distrets amb altres coses.
1: Però clar, pensava, perquè no és només els partits d'extrema dreta, no? Vull dir que són molts perfils que potser s'impregnen d'aquest discurs i els van...
0: Sí, és de la cultura, de la manera de funcionar. Jo crec que no és veritat que no hi hagi un equivalent d'esquerres a les xarxes, i és veritat que aquests equivalents d'esquerres juguen fora de casa, en aquestes plataformes i en aquests espais, però sí que hi ha una cultura que des de l'extrema dreta crec que té molta història, que és la d'això, de la crear una comunitat forta. Des de Foro Cotxes a Espanya, des de l'any 99, hi ha hagut un contínuum d'organitzacions i moviments a l'ombra per sota, i a més, recentment, els darrers 10 anys, han rebut molt de finançament i de suport, i el finançament a uns s'ha propagat als altres i han creat una malla molt poderosa que ha fet que es posessin molt més al centre del que realment estan, no? I això es para creant comunitats i anant a poc des d'altres espais, i és cert que per fer aquestes comunitats a les plataformes tal com estan avui en dia són entorns difícils, són entorns complicats, però és l'únic camí polític a fer. Ara, això sí que hem de replicar una mica el que han fet ells, que és grups de tancats amb molta gent treballant junta i treballant coordinada, encara que efectes exteriors no ho sembli. Això és una cosa que jo estic encara esperant que passi en aquest país, perquè encara no ha passat, i arribarà a les eleccions i crec que no haurà passat, però bé, espero que algú s'hi posi.
1: L'algoritme té aquesta cosa tan perversa, no? Que és com, bé, almenys jo parlo d'una experiència com a adult, que entres a Instagram, busques una cosa i el següent vídeo és del mateix, i llavors acabes generant una mena d'eco que et satura, però que no saps com aturar.
0: És una espiral.
1: Sí,
0: hi ha molta gent que fa això de corregir-lo, no? Com intentar redirigir-lo, que passa que no sempre funciona.
1: Com amb l'Spotify, no? Quan s'acaba l'any i vols com...
0: Exacte, deixes el Spotify les cançons obertes per la nit. Sí.
1: No voldria acabar sense parlar d'una altra faceta teva, que és justament la qüestió dels creadors de continguts en català a internet. Tu ets impulsor de la Fera, que ara ens ho explicaràs, i també perquè crec que en la història d'internet, si parlem de la història del català a internet, també hem de posar en valor que és una llengua molt activa a internet, no? I potser molt més del que tenim en proporció de l'ús que tenim al carrer, no?
0: I tant, som la segona Wikipedia de la història, no? I en molts àmbits hem sigut molt actius, perquè una cosa bonica del fet de no tenir un estat propi, ja que ens de que no tenim, doncs és que hi ha una part molt important de l'energia que se sol com externalitzar l'estat, que els catalanoparlants i els catalans hem fet nosaltres. Llavors hi ha tot un entorn activista i organitzat i associatiu que ha generat un munt d'eines, d'infraestructura, de propostes des de fa molts anys a la xarxa, que són molt... que jo crec que no hem fet bé la feina d'explicar-la fora del nostre territori, i que crec que si tinguéssim un mapa bastant més transparent i clar de com és, de com són les realitats lingüístiques digitals, ens adonaríem que som una de les comunitats més potents del món, i en proporció a la quantitat de parlants, probablement la més potent del món, no? I la Fera i el món dels creadors de contingut és una pota més d'aquest ecosistema que de moltes formes de creació digital en les que en català hem sigut, et dic, és una meravella. Jo crec que la gent no és conscient tampoc del flipant que és que hi hagi Softcatalà, de que l'any 90, molt poc, no sé si 95 o així, sorgís VilaWeb, de la quantitat increïble de gent que treballa amb la Viquipèdia, els fòrums que hem creat, la de projectes que han sorgit, i també la de totes les propostes creatives, la quantitat de podcasts, la quantitat de creadors que tenim en català és increïble. I potser l'única cosa que li falla és com una mena d'autoconsciència d'aquesta mida, no? I això és una frontera que no hem aconseguit trencar del tot, perquè tot i ser tan grans i voltar els 240 milions de visualitzacions entre tots els creadors i coses així, ens costa encara parlar-li al món. És com si aquest enllaç amb el món no l'haguéssim entès, quan en realitat podríem estar parlant-li al món en català des de fa anys ja, i el món no ens escoltaria. I llavors la meva fixació és aquesta, que malgrat tota aquesta bombolla l'hem fet molt gran, no hem aconseguit dir, i per què no girem tot això i parlem cap on fora, no?
1: Per què? Perquè som massa autoreferencials, o perquè sempre estem patint per la llengua, per si la perdem, per si...
0: Sí, jo li veig aquesta segona cosa, com aquesta actitud com d'entre por i de poca cosa, que no ens permet prendre consciència del que estem fent realment, no? I que quan ho mires una mica en distància dius, hòstia, això és increïble. Jo no sé si una llengua com... quina llengua que no sigui una llengua superoficial i amb un estat al darrere té mil i pico creadors en actiu constantment, més a més, produint això, 200 i 200 milions de visualitzacions i creant un munt d'idees en centenars d'àmbits diferents. És una barbaritat, no? Només això, només aquest tall concret. I si prenguéssim consciència, doncs amb això es poden fer moltes coses. I en canvi altres llengües o altres espais amb més aquesta vocació d'explicar-se al món amb una mica menys d'esforç, per dir-ho així, que el nostre, que és un esforç molt gran perquè és amb una diglòsia i amb una situació molt complicada, han aconseguit ser vistos al món com una llengua per explicar el món, no? I nosaltres encara no hem treballat aquesta frontera, que és la que ens toca, jo crec que és una de les fronteres que ens hauria tocat treballar ara.
1: I també és una mica el que intentem fer des d'aquí, des de la veu dels Països Catalans i des de Ràdio Occitània, que és això, no? Intentar dialogar amb el món des del nostre racó, no? Que és aquest espai occitano-català, i fer-ho amb tota la formalitat que sigui possible. Moltes gràcies, Albert,
0: a vosaltres
1: per acompanyar-nos. Genial. I res, veiem al proper programa.

0: Occitanie.
1: Occitanie, 5 euros.
2: Total festune, l'ou dimenge 7 de june, al mercat Cubet de Castanet. L'ou dimenge 7 de june, a conta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneto de Castanet festeggio l'arribado de l'estiu amb animacius a gratis, en parallel del buido de la cambro, al mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat sonambul, a mieggio ne mieggio, musiche rondos occitanos, e tutta la matinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de june, matinado festivo a l'entun del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizo uno dimenjado festivo lu 6 e 7 de june. Rende pe lu 17 e 6 de june a conta de 3 euros del vespre per uno kino, seguido d'un repais aligot salsiso e d'uno serado am un premier DJ set per Tranchoc Vinyl e concert del grup Cridats e un second DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lu dimenge 7 de june a conta de 9 euros del matí, inquiet a benguido de la Garunetto. E tutto la giornata, lu Big Band de Bielos, lu Cot de Garunetto, lu Caracol, karaoke d'aquí, la musico de trucs e un mix uccita en charadiso ambiguidos e restauratio. 17, 16 e dimenge 7 de june, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.

0: d'une cercaire et affirmer non appel qu'aquelles deux états del gat de Schrödinger sont fin finalo destruisite que les gat pot sont qui avait une état quand la caisse est du bête pramu que les quitte gat ses pépisset elle mitteis et prouve que t'as une sous l'état final est de mal compris per d'autres encaro les gat espace super pausat din la caisse a ouais sont que per l'observa et que penso abans de lluvir la caixa, que el gat és superpausat. Hi ha també científics que creuen que les diferents estats del gat són la resulta són que els casensos estadísticos. Si el sistema és complet, hi pot haver una superpausació, ma si el sistema estudiat és individual, hi ha són que un estat possible. Per més, el problema d'aquesta teoria o experiment és complexificat amb el temps i s'enluent i trapa una solució. D'uns experiments demostraron que se pot arribar a l'estat del gat segons la matèria i doncs la teoria seria vertadera. És estat demostrat qu'un futur pot existir i existir pas a l'encop. És estat descobert un nou de beril superpausat a mai d'altres esproves empíricos. I per així, abans de ser espépissat, el gat dins la caixa pot ser viu i mort a l'encop segons la mecànica quàntica. Un grup de cercaires prepausat fa pas gaire que la descoberta de l'energia oscura en 1998 hauria provocat un obido mai curto d'aquest pramu que fuguet espépissat per numàs i que doncs s'acabet la superposició existís i existís pas a l'encop. Fin final, en 2020, mantus fisicias publicaron un estudi de mecanico quantico que demostro que le gat de Schrödinger es un fenomen universal, realment grat que pusque pas se encaro ligat a la realitat. E una derivació d'aquello problematico dis que c'est vetat que hi ha mai d'un univers e que puden tots esse vius e mots a l'encop, como le gat de Schrödinger, serian tabi de ses superpausats. Com aquestes, és a tal, les dues estats se podrien pas trapar, mas a cop pot menar un vejai en un científic, quan morissin dins un d'aquells universes, les nostres també naixerien, tornar mai dins un altre univers, sense fi. C'est à tal qu'al pai mai abe pau de la mort pramunquesen vius e mort a l'encop, superpausats, com les famous gat de Schrödinger. Les famous gat de Schrödinger, un article del Christian Andreu paregut le 27 de juillet de 2023 sur le site des nostres partenaires sapientio.eu.
1: Grand merci Esther Mimard et les musiques en B à Marseille un soir, moussuté et les jouvets.

0: Occitanie. Occitanie de Zuos.
1: A deixat gravem un llibre. Això és la veu dels països catalans a Ràdio Occitanie. Avui a la veu dels països catalans hem agafat les coses, hem agafat els micros i hem decidit sortir de l'estudi i anar al carrer, perquè ja comença a fer bon temps, ja comença a ser hora de fer converses a la fresca. Això té una contrapartida i és que no tindrem la qualitat sonora d'un estudi, per tant demanem també disculpes d'entrada. Però és que no ho podíem fer d'una altra manera, perquè hem baixat fins a Barcelona per trobar-nos amb l'Albert Lloreta. Bona tarda, Albert, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Bona tarda.
1: L'Albert fa moltes coses. És realitzador audiovisual, blogger i expert en cultura digital. I l'hem convidat perquè és el nostre home d'internet. Avui a la veu dels països catalans volem parlar d'això, d'internet, aquest invent que ja fa unes dècades va revolucionar les nostres vides i potser avui en dia no en som prou conscients perquè el tenim totalment integrat.
3: What is internet anyway?
4: Internet is that massive computer
3: right.
4: network,
3: mm-hmm.
4: the one that's becoming really big now.
3: What do you mean that's big? How does one? What do you write to it like mail?
4: No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is?
3: No, she can't say anything in 10 seconds or less.
4: Allison will be in the studio shortly.
3: What does it mean?
5: It's a giant computer network made up of. Started from.
3: Oh, I thought you were going to tell us what this was.
4: It's like a computer billboard.
5: It's not a name. It's a computer billboard, but it's nationwide.
4: Right.
5: And it's several universities and everything all joined together.
4: Right.
3: And others can access it.
4: And, right.
5: And it's getting bigger and bigger all the time.
1: Això que acabem de sentir és un tall d'un magazín televisiu nord-americà que es va emetre a principis dels anys 90. Com heu sentit, els presentadors en aquest moment no es posaven d'acord a l'hora de definir aquest fenomen nou i creixent, aquesta cosa anomenada internet. Què és internet? Per què serveix? Es preguntaven. Sembla que no ho acabaven de tenir clar, però a jutjar pel final del tall, aquest it's getting bigger and bigger, és a dir, cada cop s'està fent més gran, potser sí que intuïen que allò els canviaria la vida, ens canviaria la vida. Avui, tres dècades més tard, podem afirmar que tenien raó. Internet forma part indiscutible de tots nosaltres, de la manera com existim al món i com ens relacionem. De fet, avui la majoria dels debats són al voltant de com podem fer-ho precisament per desconnectar-nos d'internet. I ja no parlem de la intel·ligència artificial. Han passat 30 anys, però encara ens costa definir què és internet. Per això, comencem per aquí. Albert, què és per a tu internet?
2: És molt curiosa la pregunta, perquè no és fàcil, com bé deies. Hi ha el Ben Darloff, no?, que diu que és un llenguatge, bé, que tècnicament és el que és un llenguatge que fa que diverses xarxes d'ordinadors parlin entre elles. És a dir, un llenguatge, un protocol concret, és a dir, un alfabet i unes normes que fan que diverses xarxes d'ordinadors puguin interrelacionar-se. Internet ve d'internetwork, que és literalment això, no?, una xarxa de xarxes. El Ben Darloff diu que és un esperanto d'ordinadors, que també em sembla maco, però jo crec que per fixar-nos en com la definició tècnica que és aquesta, tampoc acaba d'explicar com el fenomen i el fenomen a mi em fa la sensació que és més com una mena de substància estranya que s'estès com pel món, no? I que ens connecta els uns als altres, tant des del nivell més micro de les nostres vides com les estructures dels llocs on vivim, d'una manera instantània i, diguéssim, també com condicionada per unes forces variants. I això fa que sigui molt difícil de que nosaltres des de dins puguem dir això és l'internet i això no. És com aquells peixos del David Foster Wallace, no? Del conte del David, com, no d'ell, però com que ell va popularitzant que dos peixos joves es troben un peix gran que es creuen i el peix gran els diu què tal, nois, com està avui l'aigua? I els dos peixos joves es miren, què és l'aigua? No, però nosaltres una mica ens passa el mateix amb l'internet, em fa la sensació, i per això és tan difícil com d'aterrar.
6: Em sembla molt bona metàfora, que no sabem on, què és el dins i què és el fora. Però clar, això no sempre ha estat així.
2: No.
6: I volia preguntar-te quins són els teus primers records amb internet.
2: Ui, jo en tinc un de claríssim, que és la primera vegada que em vaig connectar a internet, que devia ser, doncs, si això és l'any 94, un parell d'anys més tard. Crec que el meu pare va trobar a la contraportada del diari Avui, un lloc així, una adreça que em va dir molt, molt emocionat el dia que ens va arribar un router a casa, 56K i tot allò, que ho provéssim, no? I vam anar al Netscape i vam connectar, vam començar a posar doncs, les lletretes que eren bàsicament la pàgina web del Louvre i el, en concret la de la Mona Lisa. Llavors jo tinc molt el record del primer cop que vaig connectar a internet de veure com el, els, les línies de píxels baixant fent la cara de la Mona Lisa pensant, uah, això és increïble, no? O sigui, a veure, la Mona Lisa, de fet, és potser la imatge més vista de la història de la humanitat, però a mi em sembla increïble com haver-la invocat nosaltres i haver fet que de cop tinguéssim la Mona Lisa en aquella pantalla. Segurament la teníem en 15 llibres d'art, no? Però, i des d'aquell dia, això és un, el primer record com que he retingut des de llavors molt, no? Després n'han vingut molts d'altres, que cada etapa, diguéssim, que té una mica com els seus imaginaris, i això també és maco de pensar com, són, com si fossin llocs que has visitat o cases on has estat i que després algunes desapareixen, d'altres les pots trobar com en fotos i d'altres segueixen actives, no? Però aquesta és la primera.
6: I per què el Louvre?
2: Perquè és la pàgina, és l'adreça que va trobar el meu pare. Al principi no és que tinguéssim un cercador i poguéssim buscar les coses, teníem adreces. Llavors jo recordo tenir una llibreta on m'anava apuntant adreces que trobava pels diaris i la revista o la tele o llocs així, i me les apuntava i anava a l'ordinador de tant en tant i provava sort. Normalment m'equivocava amb alguna lletra o no, tal, però carregar aquella pàgina era tot un, no, tot un fenomen. Era una cosa molt bonica. I la Louvre va ser la primera per casualitat.
6: Sembla molt significatiu per això, no? que sí, que fos un museu, no? Com aquesta idea d'internet també com un lloc on replicar potser els museus.
2: Sí, ara que ens diem que tenim la informació, o sigui, tanta informació que estem saturats, a mi m'agrada molt pensar que el món que va fer veure néixer l'internet no era un món com pur i cristal·lí sense res, no? L'internet neix als 90, que és un moment que ja tenim el cervell ple d'imatges, carregadíssim d'imatges i d'informació. Vull dir que no, que a vegades aquesta dicotomia que fem de no, és que ara realment la vida està tan plena d'informació que no la podem sostenir, jo crec que no és que el món d'abans fos un món buit, no? Llavors per mi és també un punt irònic que fos la primera imatge que fos aquesta que durant el segle XX hem vist tantíssimes vegades reproduïda i replicada, imitada, caricaturitzada i tal. Sí, sí, això.
6: I com una de les coses que m'interessa de parlar avui amb tu era també d'intentar veure com, no, en aquests 40 anys, 30, perdona, des dels 90, com justament com hem arribat en aquest món de saturació, no? Potser, de com internet ens acaba. Ara parlem molt de l'economia de l'atenció, no?
2: Sí,
6: i com ara estem sense poder cap sortir, no?
2: Clar, hi ha una cosa curiosa que és aquesta manera de viure l'internet d'aquests 30 anys està molt condicionada per un procés de privatització que es va donar a principis dels 90, és a dir, que de cop la xarxa del que era l'internet, que havia sigut una xarxa desplegada amb recursos públics i de fet es diu que originalment des de l'entorn militar, o sigui, se sap, però sobretot la xarxa de l'internet en si, des de les agències de recerca i investigació d'universitats nord-americanes, hi va haver un procés molt ràpid i molt opac de privatització, i allò va determinar molt com els següents 30 anys de la nostra vida. I és molt fort perquè sempre passa, no?, que una petita decisió en un lloc molt concret té moltes repercussions, però aquesta, déu-n'hi-do, perquè és una sèrie de decisions sobre una infraestructura que en aquell moment ja era prou potent, però que ningú es podia imaginar que seria el que és avui, es va privatitzar sense un procés de garanties ni de treball de manteniment d'una vocació, d'unes intencions socials concretes, i d'allò, d'aquell error de privatització, que era molt, a més, culturalment molt apropiat pels 90, no? La festa de la privatització, d'allò hem viscut aquest procés de 30 anys, que jo crec que no ha sigut més que un procés de que aquest internet privat s'ha anat fent cada vegada més precís i més, i ha anat aprenent més bé les eines per extreure el que qualsevol negoci privat vol extreure, que és una sèrie de recursos econòmics, i a la vegada també, doncs, cada vegada els estats i els governs del món han après

0: principi d'aquest origen, d'aquestes promeses més, potser més utòpiques o més de connectar-nos, sí, simplement, què hi havia? O sigui, quins exemples en tenim de l'origen d'internet, de tot això?
1: O sigui, d'abans de la privatització, sobretot, veiem que tota la gent que va estar participant en el procés de concepció de l'internet ho feia des d'aquesta mirada oberta, fins i tot un punt revolucionària, utòpica. Tens la Licklider des d'ARPA, des d'aquesta agència del Departament de Defensa dels Estats Units, que és el que comença a desplegar el concepte original, que la seva vocació, el seu interès com a psicòleg és millorar la relació entre homes i màquines amb una simbiosi molt científica i acadèmica, no? Tenim gent com el Raymond Tomlinson, que justament és l'inventor del correu electrònic, que és un enginyer de Nova York, que el tio bàsicament va dir aquesta xarxa d'ordinadors necessita un espai, una eina per connectar els usuaris, i per tant va crear aquesta idea que per ell era tan tonta i banal com el correu electrònic. La roba la va trobar d'una màquina d'escriure, va dir que té sentit, no? Però, i aquest tio el poso d'exemple perquè, tot i haver creat el correu electrònic, és algú que mai es va imaginar, ni va perseguir, ni va considerar que fos necessari cobrar cap mena de royalties, ni muntar cap empresa, ni res per l'estil. I el mateix passa amb Tim Berners-Lee, que des del CERN de Ginebra concep el World Wide Web i el que realment la major part de gent entén com internet. Tota aquesta gent va construir totes les peces que han anat fent que l'internet sigui possible des d'un esperit purament vocacional o fins i tot desitjant un món millor. És que sembla molt naïf dir-ho així, però és que literalment l'origen de l'internet és aquest. I el procés de privatització que fa és esborrar una mica aquesta història i explicar-ne una altra, que és, no, la febre de l'or, aquesta de perseguir el teu negoci, arribar a adaptar-te als nous temps, córrer la febre dels 2000 i per tant, sí, per mi l'Arcàdia feliç és la dels que es van imaginar l'internet abans que es desplegués. I potser la dels primers anys aquests en què, com que el control no era tan precís, van poder sorgir projectes i comunitats que segueixen actives, no? Molt interessants, molt potents, molt més lliures que les d'avui en dia, molts fòrums en els que la identitat dels usuaris no era l'important, sinó el que podien aportar a la conversa, i posar un exemple que seria molt entrar en el meu món, però vull dir que cadascú que ha viscut aquests primers anys té la seva trajectòria concreta que passa per aquest fòrum, per aquest espai, per aquest no sé, per aquesta comunitat, etc. Vull dir que jo crec que això, no? que potser l'internet d'avui té cada vegada menys espais d'aquests lliures, o fins ara almenys hi ha hagut un procés d'escanyament en què aquests espais lliures han desaparegut. Ara sembla que estem en un moment de fricció i de guerra per redefinir-ho, no?
0: De tot aquest temps, jo no ho vaig veure, però em sembla fascinant. Clar, avui en dia potser no hi pensem, no? I tothom és creador de contingut, sí, i tothom publica coses, però aquest canvi de paradigma que devia suposar de passar d'un món, no?, amb mitjans de comunicació, amb unes jerarquies, amb prescriptors culturals, tot, i de cop obrir-se les possibilitats, no?, deixar un fòrum on tothom pogués parlar lliurement o camuflar la identitat potser per, sí, parlar, sí, de debats que potser no trobava altres espais, conèixer gent nova, no?, com de cop tot aquest altre espai, no?
1: I trencar les distàncies no només, o sigui, físiques dels teus entorns, però també socials i fins i tot temporals. És a dir, una cosa que és preciosa a l'internet és que és un repositori d'aquestes converses, sobretot si és un internet de veritat, diguéssim, com en els seus orígens es va dissenyar, no? Que és que sempre accessible i diguéssim, amb prou capacitat de connectar enllaços com per poder arribar a tot arreu. I a mi m'agrada molt pensar que l'internet no només et trenca les distàncies físiques entre dues persones que viuen molt lluny de l'altra, sinó també les distàncies temporals. L'ideal seria poder-nos enganxar una conversa que es va començar l'any 92 a Usenet, no? Que no sigui possible és també una de les conseqüències d'aquesta aplicació privada i que ha intentat sempre com trencar l'internet en petites bosses aïllades de continguts monetitzables, no? Vull dir que en realitat l'internet, la seva oferta al món era aquesta, no? Com un contingut i unes relacions completament accessibles.

0: possibles des de qualsevol punt de l'espai-temps. Això és una meravella. Ojalà s'hagués mantingut durant aquests 30 anys, però no ha sigut això.
1: Hem parlat del correu electrònic, de la roda, del World Wide Web, i hi ha un altre tema que potser també el tenim molt normalitat, que és la qüestió dels enllaços, no? De clicar una cosa i obrir-se una altra, que potser és com funciona més el nostre cervell. I recentment tu has publicat un vídeo amb llibres per pensar a l'internet i parlaves d'això de l'hipertext.
0: Sí.
1: No sé si podries explicar una mica d'on surt aquesta idea, perquè també és una cosa ben curiosa.
0: Té molts orígens, l'hipertext. I això és molt, molt maco, perquè també llegiré fa poc un altre llibre que deia, internet és com una catedral, dir qui ha fet què és absurd, no? La catedral és una força, una construcció col·lectiva sempre, però hi ha diversos punts d'origen, i el que és més interessant és veure que conceptualment l'hipertext és una idea, no sé com dir-ho, que va més enllà de la seva aplicació pràctica d'avui en dia. És el concepte que tot document o tota creació humana està enllaçada amb un passat, amb una sèrie d'informacions que venen del seu historial i de la seva història, i també potencialment en el futur i cap a altres documents, no? Hi ha un projecte que es diu Projecte Xanadu, que és el projecte que va dissenyar i construir un personatge molt curiós que ara me'n recordo com es diu, sí que hauré de buscar-ho a internet, però per això està mira, en 5 segons te'l dic. Sóc fatal pels noms. T'ho torné a dir, si no. Ted Nelson, això. Aquest geni boig és un senyor que als anys 60 s'imagina una manera de fugir del paper, no? Ell diu, hòstia, l'ordinador ens obre la porta a poder travessar el paper i connectar totes les idees que tenim els humans entre elles sense aquesta mena d'encotillament limitant del paper i del DIN A4 i del text pla. I ell concep una mena de sistema molt complicat i molt rebuscat per fer això possible en un entorn digital. El seu projecte no prospera mai, no ha acabat sent el nostre hipertext, però sí que ha influït en el que després el Tim Berners-Lee, des del CERN de Ginebra, va com conceptualitzar, i que és un invent meravellós. Si ho penses, és de les coses més increïbles que hem fet els humans, que és una mena de màquina del temps instantània a tot el coneixement humà en tot moment. No només el coneixement humà, les seves emocions, pensaments i vivències en temps real, passades, trencant absolutament totes les fronteres possibles del coneixement, no? També en aquest entorn virtual que és com que permet una reproducció infinita dels continguts. Vull dir que si avui en dia un enllaç no és res, o sigui, és una cosa, el pitgem 70 vegades al dia de forma automàtica i sense ser conscients de les repercussions del que estem fent, però és una meravella, perquè és el primer cop en la història humana que tenim una eina tan ràpida d'una relació amb la cultura i amb la creació humana automàtica, o sigui, i interactiva, diguéssim, no? I per mi, un dels problemes del món d'avui és, més enllà d'aquesta diguéssim, d'aquesta aplicació privada de l'internet, és que encara que l'internet fos el de veritat, el bo, el que ens imaginem lliure, crec que no som gaire conscients de com està afectant aquest invent al món. Encara que fos el millor invent del món possible, hi ha una distància molt gran entre el que realment, com realment internet pot transformar el món, i la nostra percepció quotidiana d'un enllaç o aquestes petites eines com res, tonteries del dia a dia, no? Crec que com que els humans ens acostumem a tot, tenim aquesta virtut d'acostumar-nos tant al millor com al pitjor, hem perdut la perspectiva d'entendre fins a quin punt és meravellós això, no? Però jo com ara que estic com dedicant molta energia com a pensar-ho fredament, és increïble. O sigui, això, clarament hi ha un món abans i després de l'enllaç, però encara no en som conscients ni tenim molt clar com serà aquest món post-enllaç, no? Ara que tothom parla de la IA, a mi em sembla que l'enllaç és un... conceptualment és un canvi per la meitat molt més bèstia que el fet de crear una forma més intel·ligent de màquina de la que fa 30 o 40 anys que ja existia la intel·ligència artificial, no? Vull dir que, bé, soc un gran defensor del poder infinit de l'enllaç.
1: Tu quan dius això vols dir que no valorem prou les potencialitats que encara pot tenir? O...
0: I que no entenem com canvia les regles del món, en el sentit que la informació es mogui de manera automàtica en totes direccions i sense, diguéssim, límits jeràrquics, i que aquesta informació sigui transformable i recompartible en altres enllaços, i que tots aquests enllaços facin una mena de malla, fa que la manera en què la cultura i la societat es construeix canvi radicalment, i idees que eren opaques deixin de ser-ho, i que influències antigues es reconnectin d'una manera rara. És com que sacseja totes les lògiques culturals del món anterior i fa que puguin ser molt diferents. Dic puguin ser perquè segurament en el món de l'internet actual, tot i que l'enllaç és molt potent, dius, hòstia, les dinàmiques polítiques i socials no són tan diferents, no? I no ho són perquè, altra vegada, l'aplicació de tot aquest sistema ha sigut molt concreta, i també perquè estem a les beceroles, jo crec, d'aquest món, d'aquesta era de l'internet, no? Penso que és molt difícil predir i entendre com serà el món d'aquí uns anys, però clarament el fet de que l'enllaç tindrà un paper claríssim en la... segueix, ja té, però encara el tindrà més clar en com es reconstrueix, doncs, la idea de nació, la idea d'identitat, la idea de cultura, de col·lectiu, de família. Crec que ataca tants fronts a la vegada que es fa molt difícil com agafar o controlar el globus i baixar-lo i dir, vale, això és això. Però que la seva implicació és gegant, això està claríssim.
1: No, em fas pensar també que creu canviar la manera nostra de percebre el món, no? Perquè...
0: no només de percebre'l, sinó de construir la nostra vida. És a dir, jo a vegades penso en... si em fessin dir, d'acord, en aquesta barca hi ha tot el que és el món offline, per dir-ho així, no? És a dir, doncs les places, els carrers, la gent, el contacte amb altres humans, i per l'altra banda hi ha, doncs, tot el que passa en aquest món, ecosistema d'enllaços connectats. En quina de les dues barques tens més pes de la teva vida? I a mi em costa respondre aquesta pregunta, perquè evidentment, doncs, la família, quan no estic parlant amb ells per WhatsApp o per Telegram o per Signal o pel que sigui, que és el 80% del temps, doncs els veig a la vida real i els disfruto i tinc una relació purament analògica amb ells, no? Però moltes parts de la meva vida, de la meva identitat com a persona, del meu imaginari, del que puc somiar que vull, o de les coses que em fan por, de les transaccions, els diners que tinc, la música que escolto, el cinema que decideixo veure o no, les discussions que tinc amb els col·legues, una part molt important de la meva vida, no et sabria dir quin percentatge, però jo crec que és la major part, està construïda en aquest garbuix d'enllaços que està aquí flotant en algun lloc. I això és un canvi important per la gran majoria de la gent. I no entendre això fa que, doncs, que haguem sigut com molt passius a l'hora de reivindicar els nostres drets en aquest altre món, o de dir, ei, jo pel carrer tinc uns drets, doncs en aquest altre espai on construeixo gran part de la meva vida també hauria de tenir aquests drets, i m'hauria de prendre en sèrio aquest altre món, no? Per això, aquesta és una mica la idea.
1: Ara em vés pensar, és un tema potser molt tangencial, però amb el tema de la petjada digital, no?
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si és una cosa que et preocupa.
0: Sí, o sigui, penso molt en la petjada digital i en la petjada analògica. És a dir, sí, Sí, vols dir el nivell de recursos.
1: Sí, bueno, i tant, no, i també no pensava en això, que també, si només en aquesta cosa de que de tot el rastre que deixem a internet de la
0: com de memòria. Sí, és veritat que això hi ha un llibre molt interessant que es diu The End of Forgetting, que va d'això, no? De la dificultat d'esborrar etapes anteriors en aquest món d'enllaços. I posa l'exemple, no, que normalment la sal de l'adolescència, l'adultesa, tu pots, no, l'adolescència és un moment complicat on pots experimentar, i l'adultesa et serveix com per esborrar algunes coses i fer-les set, no? I que moltes de les plataformes i estructures digitals que hem generat això fan més difícil, no? I és cert. Per altra banda, la mena de petjada digital que tenim avui dia, tan vinculada a la nostra identitat de DNI i tan com una còpia de la nostra identitat analògica, no és l'única possible en el món digital. Jo potser tinc tota una vida digital privada molt potent com Albert, però m'agradaria que la meva petjada digital pública pogués tenir altres identitats. Ja ho pot ser així, però diguéssim que tot l'ecosistema m'empeny a ser la verdureta tota l'estona, tot arreu, i això sí que és una petjada complicada, i sobretot nosaltres potser ja som una mica més grans, però per la gent més jove que construeix la seva identitat des de zero en aquest sistema, és un problema.
1: I també, lligant el que parlava abans, no? Que potser ara el món que tenim no és tant el dels fòrums anònims, sinó aquesta cosa de la marca personal, no?
0: I tots
1: al final, bueno, tots estem jugant en aquest joc i tots...
0: Sí, és que la petjada digital només és un dels problemes. Per mi el problema principal és que quan construïm de forma autoconscient la nostra identitat en temps real en aquests ecosistemes, fem com una transacció rara entre qui som realment i la imatge que volem projectar, i som capaços de vendre qualsevol aspecte de la nostra vida a canvi de la moneda aquesta d'aquest sistema tan perillós de l'atenció a canvi de l'atenció, no? I jo crec que aquest és el problema real de construir la teva identitat en aquests entorns concrets, privats, no? Que és que ja no saps si estàs construint la teva vida realment o estàs construint una mena de negoci basat en la teva identitat real. És molt difícil, i sobretot, per exemple, per la gent que es dedica a la cultura, que no pot fugir d'aquests espais perquè li va el pa, sempre penso que és una situació molt, molt difícil, perquè no poden fugir-ne, són els que menys poden fugir perquè en depenen, i a la vegada estan sense voler deformant qui són i el que fan per encabir-ho en aquests tubs cada vegada més estrets, no? I jo, sí, és complicat.
1: Per seguir, jo, per tancar una mica amb aquesta història, breu història d'internet que fèiem,
0: sí, sí.
1: Fa poc vas publicar un vídeo que va tenir molt ressò on parlaves dels tres internets.
0: Sí.
1: Què és això, la teoria dels tres internets?
0: Els tres internets no és més que intentar, això que dèiem d'aquest procés de 30 anys d'enfosquiment, d'intentar posar-li un nom, no? La idea és que hi ha hagut tres etapes des d'aquests mitjans dels 90 en què l'internet ha fet coses diferents i les ha fet a partir d'elements centrals diferents. El primer internet és aquest internet que dèiem més dels enllaços, i diguem, l'enllaç volava lliure, no? No perquè fos una Arcàdia feliç, és important subratllar-ho sempre, sinó perquè les eines de control i de la privatització estaven encara molt a les beceroles. Però en aquest entorn d'un enllaç lliure, doncs hi havia com una dispersió del coneixement i sorgia un munt de projectes i tothom era una mica fabricant de la seva petita parcel·la d'internet, i això generava un ecosistema concret, no? Aquest ecosistema el vam desplegar sense gaire consciència del que estàvem fent, i això va ser molt, molt ben aprofitat per el segon internet, que és l'internet de les grans plataformes socials, que van oferir-nos la possibilitat de canviar aquell caos que era molt divertit però potser no era el més eficient possible per un internet que fos com una còpia digital de les nostres vides en uns entorns molt controlats, on la promesa era ens podríem trobar amb tots els nostres amics i familiars i coneguts per seguir vivint la nostra vida analògica, doncs amb una continuació, una extensió a la vida digital, no? I l'invent aquí més bèstia d'aquest internet va ser el botó de m'agrada, el cor, que el que va fer és ja va posar aquí la el truc de màgia per convertir tota aquella relació digital entre persones en un sistema de monetització i va convertir tot allò en dades, no? I això va resultar ser el negoci de la gallina d'or. Aquesta gent s'ha convertit en la més poderosa del planeta i això ha fet que segurament després d'alguns moments que aquest sistema de plataformes ha anat com estrenyent-se i fent cada vegada més eficients els sistemes d'extracció de recursos, jo crec que s'ha arribat un moment que s'han empoderat massa, per dir-ho així, i hem passat al tercer internet, que potser és més subjectiu, però que jo crec que és el que estem ara, que és un internet on aquella promesa ha quedat abandonada i en el que tots som simplement presoners d'aquestes plataformes i on ja no és tan important la nostra interacció entre uns i altres, sinó la nostra atenció pura a través del fit algorítmic, que seria el tercer element que defineix aquest tercer internet i que bàsicament determina el nostre temps al món digital, que és una mica, vol dir, el nostre temps al món. Ara mateix hi ha uns algoritmes que determinen què fem la major part del dia que estem davant d'una pantalla, i això bàsicament és la fase, jo crec que final, d'aquesta etapa del primer gran internet privatitzat, i ara es tracta de veure si som capaços de sortir d'aquesta etapa o no. Però això seria com la teoria dels tres internets explicada així de pressa i corrents, era aquesta. Era una manera de dir la realitat que vivim ara, que sembla infinita, que sembla que sempre haguem estat així i que sempre haguem d'estar així fins que ens morim, és només una etapa d'un procés que ha anat bastant ràpid de degradació dels entorns digitals, però que té uns motius. I això vol dir també que canviant peces podem sortir-ne.
1: I que encara deuen conviure coses dels altres internets. Sí. Pensava Reddit o Wikipedia, potser són exemples...
0: Sí, més Wikipedia que Reddit. Reddit crec que el va comprar en el moment Condé Nast i és una empresa que, per exemple, fa poc va eliminar el que el feia famós, que era, Reddit deia que era la portada d'internet, no? Perquè hi havia totes les comunitats que funcionaven a Reddit funcionava aquest sistema de votacions que la gent vota allò que vol que es vegi més, i llavors hi havia la portada que era la suma de totes aquestes comunitats que es veies en una sola pàgina. Doncs aquesta pàgina l'empresa Reddit l'ha eliminat perquè la vol substituir per un sistema de recomanació més personalitzada. És a dir, la Cory Doctorow, que és aquest pensador de l'internet que té aquest concepte que és l'enshitification, la merdificació, crec que ha arribat a Reddit. Per sort no ha arribat a la Wikipedia, crec que com que està fora del mercat i com que no té la mateixa motivació econòmica que aquestes empreses, la Wikipedia i molts altres espais segueixen fora d'aquesta lògica dels tres internets, que són capes que se superposen i que evidentment expliquen només la història de la majoria de la gent. Per sort, des de ja fa molts anys hi ha alternatives, hi ha vies de sortida d'aquí, però si parlem de l'internet parlem d'aquesta gran infraestructura i no ens podem enganyar i creure que ara és el moment del fediverse, perquè el fediverse ens agrada molt a nosaltres, però la grandíssima majoria de la gent encara no hi és, no? Arribarà aquest moment? Potser sí, però la foto és que ara no és encara, no ha arribat aquest moment exactament ja, i hem de pensar de quina manera forcem i treballem perquè arribi, no? Per mi l'obsessió és aquesta, és la major part de la gent està aquí, com fem perquè això s'acabi? I si et fas aquesta pregunta, doncs les coses no són tan... Jo sempre intento ser molt optimista, però també intento també últimament dir, vale, a veure com ho fem possible i real. Necessari ho és, això està claríssim, no? Ara vam veure com ho fem possible.
1: I com ho fem possible? Tens alguna idea, una pista?
0: I una de les coses bones és que el propi sistema crec que s'ha passat de rosca i no ha sabut equilibrar els interessos de les plataformes amb les necessitats dels usuaris, i això és una bona notícia perquè això genera més gent disposada a renunciar a tota aquesta construcció de molts anys que ha fet en aquestes plataformes que els han segrestat, no? Per tant, això és un primer element que, tot i ser dolent, ens juga a favor. Un altre element que, tot i ser dolent, ens juga a favor és Donald Trump. Donald Trump, amb les seves creuades contra el comerç internacional, pràcticament, el que ha fet és deixar Europa, per exemple, sense incentius per mantenir acords i pactes que protegien tot aquest ecosistema digital, que sobretot és nord-americà, tot i que també és xinès, i per tant que es trenqui aquest pacte tàcit pot obrir la porta a una nova sobirania digital en clau europea, tot i que aquí hi ha els seus altres fantasmes, que és si farem un Silicon Valley europeu, si val la pena canviar Califòrnia per Alemanya, no? Que això és un altre debat, però en tot cas ha obert un espai de transformació real, possible. I això és xulo. I això és una cosa que potser, malauradament, perquè és Donald Trump i ens està destruint el món, però sobre aquest espai de canvi que potser fa uns anys no hi era. No? I després crec que també la tensió i l'interès social pels problemes que generen aquestes plataformes ha crescut, no? Veiem tot aquest moviment de països i de la Unió Europea i tal, de prohibir les xarxes a menors, que això a mi em sembla problemàtic, però indica que hi ha que s'ha situat el problema de les plataformes digitals on toca, que és un problema de societal, no? I per tant, jo crec que com es fa a partir d'ara perquè tot això vagi a bon port? Estirant aquests fils tant com es pugui i posant-los al centre dels debats polítics, dels debats d'entre amics, familiars, i creant també, doncs, fent una mica de proselitisme i mostrant i explorant i demostrant que hi ha altres maneres de viure la vida digital. I jo crec que el mateix efecte de col·lectiu que ens ha mantingut atrapats en les plataformes privades, a mesura que s'escoli una mica d'energia cap a aquests altres espais i això es faci de forma proactiva, pot acabar fent que mica en mica la realitat d'un quart internet sigui possible, que conviurà amb el del tercer i amb el del segon i amb el del primer, com deies tu abans, però jo crec que l'escletxa, l'oportunitat la tenim davant, i per tant posar-hi mirada política, et diria, no tinc cap solució màgica.
1: Però sí, igual que molta gent va marxar de Twitter, sí. Creus que no sé si podem esperar una migració potser d'Instagram o de TikTok, de xarxes així que no ens imaginem una mica massiva?
0: Jo crec que de TikTok crec que sí. Instagram segueix sent espai social real, no? Tinc la sensació que és com un espai que és molt difícil de substituir de forma molt automàtica. És possible, però crec que la manera és construint alternatives que realment funcionin bé i que interpel·lin a la gent, i la gent que està disposada a marxar-ne, com a mínim que faci el doble pas, no? O sigui, aquesta convivència de mantenir els meus perfils en aquestes plataformes però en creo en d'altres, i fer una migració més això, potser menys valenta, però possible. Crec que Instagram serà difícil precisament per jo crec, la meva teoria és que pel món de la cultura, perquè la cultura, justament, i la cultura és com la música, sobretot, els actors, és un món que està extremadament segrestat per Instagram i que atrau molt l'atenció dels altres. De manera que no és només que els amics i les famílies estiguin a Instagram, sinó que és que tot l'ecosistema del nostre imaginari cultural també hi és. I això el protegeix d'una manera molt especial, que potser Twitter mai ha tingut tant i d'aquesta manera tan forta, no? Vull dir que crec que, bueno, el procés de modificació a Instagram és tan gran com als altres llocs, però les resistències que tenim, jo inclòs, de marxar-ne són més grans.
1: Moltes vegades quan parles d'internet t'he sentit parlar d'aquesta idea de la conversa pública, no? Uh-huh. Clar, no sé si siguin d'una manera o d'una altra, al final hem d'acceptar que la conversa pública avui en dia on es produeixes amb aquest tipus de xarxes socials.
0: Sí, jo crec que ara ha passat una cosa, que és que la conversa pública s'ha esmigolat una mica. tothom es preocupa molt, no? que es fa, durant un temps es parlava d'això, quin problema, perquè es creen com petita, no sé exactament com fa, l'expressió que es fa servir, però com que tothom parla una mica en els seus micromons. Jo trobo que això, que de fet hi ha una teoria que em parla, que és la teoria del bosc fosc, que és aquesta idea que davant de tota la problemàtica digital ens hem retirat als nostres entorns de confiança. Jo crec que això no és tan problemàtic com sembla, perquè el problema no és que hi hagi microcomunitats que funcionin cadascuna una mica per lliure, sí, perquè si això és així, no és, que segueixin fent això i tard o d'hora les reconnectarem amb enllaços. El problema és que tot això no existeixi perquè estem tots atrapats amb la mateixa única estructura compartida, però que ens limita molt l'acció, no? Vull dir que crec que el món en què potser els propers anys ens tocarà fer aquesta conversa pública és un món molt fragmentat, però això no és una mala senyal, perquè vol dir que han perdut el monopoli i que estem investigant de quina manera podem seguir comunicant-nos entre nosaltres sense vídeos fets per IA pel mig, no? Vull dir que, bueno, té les seves coses bones aquest estadi com de guerrilla, pràcticament, en què tothom està una mica com pel seu compte, i potser d'això en surt doncs una altra configuració en el futur.
1: Ara parlàvem això de xarxes socials i de Twitter. No sé quins són els teus llocs preferits d'internet. Tens algun...
0: Sí, sí, darrerament, bueno, sempre he estat molt a la Wikipedia, però darrerament crec que és un espai que em dona molta pau mental i alegria, no? He de dir que YouTube, encara que sigui una plataforma social, en el fons és una plataforma de continguts, un repositori, i com a repositori té un abast molt gran d'interessos que encara estan allà atrapats. I com a paral·lel a YouTube, archive.org ha sigut darrerament, i ja fa anys, però darrerament encara més, el repositori on he anat a buscar de tot. O sigui, el que és més meravellós d'archive.org és que intenta fer aquesta feina de recollir i retenir tot d'objectes digitals que són per definició volubles i caducs, i els manté i els ordena, i em sembla com l'ideal de l'internet, no? La Wikipedia és la gran enciclopèdia i Archive.org és el gran repositori de l'internet, i les dues funcionen d'aquesta manera tan transparent, i que pots entrar-hi, ja, cada paret està plena de portes, no? I aquesta idea d'aquest laberint digital a mi m'apassiona, no? I diria que ja està. La resta d'espais, tant el món del Fediverse com Blue Sky o llocs així, no han acabat de ser substituts de la meva vida anterior, que, digital, diguéssim, de Twitter i tot això. Simplement allò ha desaparegut i dedico el temps d'una altra manera, no? Però diria que això.
1: I YouTube, pensava que també és fascinant la història de l'inici, no? De que volien fer una cosa com més de contactes, i de cop acabes en aquell vídeo del noi al zoo.
0: És meravellós. També veus que totes les infraestructures que ara semblen tot temps impossibles han tingut una vida caòtica, i que tot s'hagi solidificat tant ara és una etapa. Però jo crec que els inicis de totes les plataformes socials són extremadament volubles, s'han com solidificat a saco, i ara potser s'aniran trencant una mica i ens sortiran altres coses. I és que estem molt a l'inici. Me n'adono que quan parlàvem dels enllaços, que em poso molt místic jo amb els enllaços, però me n'adono que estem molt a les beceroles d'aquesta cultura digital, i per això estem tan... A vegades tenim aquesta sensació tant de saturació, i a la vegada que hem de com aterrar i ens estem aguantant desequilibri, no? I crec que a mesura que passem les etapes anirem com prenent consciència i reconfigurant aquest caos inicial.
1: Que potser el que ens ha passat ara, pensar en tota aquesta generació de l'adolescents, no? Que van tenir internet a l'aula, no sé què, sí. i ara estem veient que ens hem passat de frenada, no?
0: Sí,
1: que...
0: amb el mateix ànim absurd es posaven pantalles i iPads a les classes, i amb el mateix ànim absurd ara es prohibeix el mòbil i s'eliminen les pantalles com si fossin una cosa prohibida per Déu, no? Jo crec que tot això són moviments d'una gent desorientada, que som nosaltres, i que estem mica en mica orientant-nos i a saber el que trigarem a orientar-nos del tot. No
1: sé si t'ho he preguntat, tu com a pare has pensat com afrontaràs el tema?
0: Sí, no sé, jo crec que el que faré és el que m'agradaria que si jo naixés ara em fessin a mi, que és ensenyar de forma activa tot el que hi ha d'interessant en el món digital i donar llibertat de circulació en paral·lel a la capacitat madurativa de la persona. I per tant, si veig que el meu fill és una persona que mostra interès i té una manera de fer, li recomanaré llocs, aniré amb ell a altres llocs i en d'altres deixaré que faci. I aquest deixar que faci serà complet quan consideri com a pare que ja està la cosa molt en marxa, no? No és res que no faria al carrer, no? El mateix que faria al carrer on visc ho faré en el món digital, perquè no és gaire diferent en aquest sentit.
1: La setmana passada va haver-hi una d'aquestes polèmiques de Twitter així curtes, per unes declaracions del Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana amb l'acte de Irene Montero, on, parlant justament, no, de l'extrema dreta, ell deia que preferia omplir TikTok que biblioteques, ara que estem aquí registrant una biblioteca, i més enllà de la dicotomia, de la falsa dicotomia, sí que et volia preguntar per la qüestió de l'algoritme, que abans has esmentat una mica, i per si creus que realment és veritat aquest discurs que internet és el cau de l'extrema dreta, i si això és així, si és una cosa feta expressament perquè sigui així.
0: Sí, el Rufián jo entenc el que vol dir, i crec que respon a una no presentació durant molts anys de moviments socials i moviments polítics d'esquerres que potser ja hi han estat des de fa molt de temps fent molta feina, però sí dels moviments polítics com més mainstream, que si l'algoritme i aquestes plataformes han promocionat continguts d'extrema dreta, no és només perquè l'algoritme estigui dissenyat per fer-ho, sinó perquè el reialme de la política mainstream no ha sigut mai aquest. El reialme de la política mainstream ha sigut els mitjans clàssics i la infraestructura clàssica. I l'extrema dreta porta des de l'any 94-95 treballant a l'ombra en aquests entorns. Amb això no vull dir que no hi hagi que aquesta lògica algorítmica no els hi jugui a favor, però el que vull dir és que sobretot el que hi ha hagut és una mala feina per part de la gent d'esquerres i d'aquests partits i d'aquests espais de representar els seus, d'actualitzar els seus projectes en aquestes plataformes. I jo crec que això és una feina que havien de fer, malgrat les plataformes siguin tòxiques i nocives, de la mateixa manera que es propaguen les idees per destruir el capitalisme des del capitalisme, no, diguéssim. I crec que en això Rufián té raó. Ara, no tinc clar jo que la seva recepta sigui la correcta. De fet, en moltes coses discrepo, però sí que hi ha aquesta actitud a vegades d'alguns partits polítics de córrer a fer TikToks i Reels quan falta un any per les eleccions, que se'ls veu molt al llautó, i en canvi l'extrema dreta ha entès que la manera de construir una força política a internet és crear comunitats, no? I això és una cosa que ells han fet i la resta d'espais polítics no han fet tant, o no han fet, i això és la diferència. I encara seguim amb la lògica de fer Reels i TikToks i fer molt de soroll 3 dies com si això generés cap força política. Les forces polítiques d'internet fa temps que són comunitats, i en això val a dir que l'extrema dreta ha sigut molt, molt efectiva i ha crescut molt gràcies a que va entendre ràpid que amb un grup de Telegram o de Signal amb 600 persones pots fer virgueries, no? Això és una cosa que des de l'esquerra ens ha costat més d'entendre, estar distrets amb altres coses.
1: Però clar, pensava, perquè no és només els partits d'extrema dreta, no? Vull dir que són molts perfils que potser s'imprenguen d'aquest discurs i els van...
0: Sí, és de la cultura, de la manera de funcionar. jo crec que no és veritat que no hi hagi un equivalent d'esquerres a les xarxes, i és veritat que aquests equivalents d'esquerres juguen fora de casa, en aquestes plataformes i aquests espais, però sí que hi ha una cultura que des de l'extrema dreta crec que té molta història, que és la de, això, de la crear una comunitat forta. Des de Foro Cotxes a Espanya, que és l'any 99, hi ha hagut un contínuum d'organitzacions i moviments a l'ombra per sota, i a més, recentment, els darrers 10 anys, han rebut molt de finançament i de suport, i el finançament a uns s'ha propagat als altres i han creat una malla molt poderosa que ha fet que es posessin molt més al centre del que realment estan, no? I això es para creant comunitats i anant a poc des d'altres espais, i és cert que per fer aquestes comunitats a les plataformes tal com estan avui en dia són entorns difícils, són entorns complicats, però és l'únic camí polític a fer. En això sí que hem de replicar una mica el que han fet ells, que és grups de tancats amb molta gent treballant junta i treballant coordinada, encara que efectes exteriors no ho sembli. Això és una cosa que jo estic encara esperant que passi en aquest país, perquè encara no ha passat, i arribaran les eleccions i crec que no haurà passat, però bé, espero que algú s'hi posi.
1: L'algoritme té aquesta cosa tan perversa, no? Que és com, bé, almenys jo parlo d'una experiència com a adult, que entres a Instagram, busques una cosa i el següent vídeo és del mateix, i llavors acabes generant una mena d'eco que et satura, però que no saps com aturar.
0: És una espiral.
1: Terrible.
0: Hi ha molta gent que fa això de corregir-lo, no? Com intentar corregir-lo, que passa que no sempre funciona.
1: Com amb l'Spotify, no? Quan s'acabes l'any i vols com...
0: Exacte, deixes l'Spotify les cançons obertes per la nit. Sí.
1: No voldria acabar sense parlar d'una altra faceta teva, que és justament la qüestió dels creadors de continguts en català a internet. Tu ets impulsor de la Fera, que ara ens ho explicaràs, i també perquè crec que en la història d'internet, si parlem de la història del català a internet, també hem de posar en valor que és una llengua molt activa a internet, no? I potser molt més del que el tenim en proporció de l'ús que tenim al carrer, no?
0: I tant, som la segona Wikipedia de la història, no? I en molts àmbits hem sigut molt actius, perquè una cosa bonica del fet de no tenir un estat propi, ja que no tenim, doncs és que hi ha una part molt important de l'energia que se sol com externalitzar l'estat, que els catalanoparlants i els catalans hem fet nosaltres. Llavors hi ha tot un entorn activista i organitzat i associatiu que ha generat un munt d'eines, d'infraestructura, de propostes des de fa molts anys a la xarxa, que són molt... que jo crec que no hem fet bé la feina d'explicar-la fora del nostre territori, i que crec que si tinguéssim un mapa bastant més transparent i clar de com són les realitats lingüístiques digitals, ens adonaríem que som una de les comunitats més potents del món, i en proporció a la quantitat de parlants, probablement la més potent del món, no? I la Fera i el món dels creadors de contingut és una pota més d'aquest ecosistema de moltes formes de creació digital en les que en català hem sigut, et dic, és una meravella. Jo crec que la gent no es consent tampoc del flipant que és que hi hagi Softcatalà, de que l'any 90, molt poc, no sé si 95 o així, sorgís VilaWeb, de la quantitat increïble de gent que treballa amb la Wikipedia, dels fòrums que hem creat, la de projectes que han sorgit, i també la de totes les propostes creatives, la quantitat de podcasts, la quantitat de creadors que tenim en català és increïble. I potser l'única cosa que li falla és com una mena d'autoconsciència d'aquesta mida, no? I això és una frontera que no hem aconseguit trencar del tot, perquè tot i ser tan grans i voltar els 240 milions de visualitzacions entre tots els creadors i coses així, ens costa encara parlar-li al món. És com si aquest enllaç amb el món no l'haguéssim entès, quan en realitat podríem estar parlant-li al món en català des de fa anys ja, i el món no ens escoltaria. I llavors la meva fixació és aquesta, que malgrat tota aquesta bombolla l'hem fet molt gran, no hem aconseguit dir, i per què no girem tot això i parlem cap on fora, no?
1: Per què? Perquè som massa autoreferencials o perquè sempre estem patint per la llengua, per si la perdem? Per si
0: sí, jo crec que és aquesta segona cosa, com aquesta actitud com d'entre por i de poca cosa, que no ens permet prendre consciència del que estem fent realment, no? I que quan ho mires una mica amb distància dius, hòstia, això és increïble. Jo no sé si una llengua com... Quina llengua que no sigui una llengua superoficial i amb un estat al darrere té 1000 i pico creadors en actiu constantment, mes a mes, produint això, 200 i 200 milions de visualitzacions i creant un munt d'idees en centenars d'àmbits diferents. És una perveritat, no? Només això, només aquest tall concret. I si prenguéssim consciència, doncs amb això es poden fer moltes coses. I en canvi altres llengües o altres espais amb més aquesta vocació d'explicar-se al món amb una mica menys d'esforç, per dir-ho així, que el nostre, que és un esforç molt gran perquè és amb una diglòsia i amb una situació molt complicada, han aconseguit ser vistos al món com una llengua per explicar el món, no? I nosaltres encara no hem treballat aquesta frontera, que és la que ens toca, jo crec que és una de les fronteres que ens hauria tocat treballar.
1: I també és una mica el que intentem fer des d'aquí, des de la veu dels Països Catalans i des de Ràdio Occitània, que és això, no? Intentar dialogar amb el món des del nostre racó, no? Que és aquest espai occitano-català, i fer-ho amb tota la normalitat que sigui possible. Moltes gràcies, Albert,
0: a vosaltres,
1: per acompanyar-nos. Genial. I ens veiem al proper programa. Ràdio Occitània.

Radio Occitanie. Un article del Cristian Andreu paregut le 4 de mai de 2022 sur le site de notre partenaire de Sapientia.eu est titulat L'Occità à l'Université de Barcelone. Barcelona, cap lloc de Catalunya, vol demostrar un cop de mai que l'Occità és també la llengua oficial dels catalans. Acò, malgrat que l'iniciativa sió universitària, és una bona escasença pels catalans per haver un primer contacte amb l'Occità i per continuar l'experiència amb l'aprenentatge de l'aranès, la variant o cascuno dialectal de la Val d'Aran. A tal epenel mes de mai, l'Universitat de Barcelona, l'UB, a volgut promoure l'aranès i aquest diverses eveniments culturals que havien com a toco final o d'expandir la coneixença de la llengua de més les catalans i les catalanes. De remembrar que l'UB és una universitat fundada en 1450 i que és un organisme de prestigi internacional. Un dels primers actes s'est débanet le 4 de mai à l'aula magna de l'Universitat de Barcelona. Les professeurs cercaire de l'Universitat de Girona, Xavier Lamuela, donnait une conférence au cabio pet titul La position de l'aranès dins el gascó, per introduire le grand public al dialecte aranès et à sa position dins l'Occità. De Justinia que Xavier Lamuela fuguet també president del Consell de la Llengua Occitana. Mas hi hagué també mai d'eveniments. Les divendres 6 de mai hi hagué tot sort d'espectacles dins les jadis Ferran Soldevila de l'Universitat de Barcelona. L'eveniment s'acabait amb un concert de la cantaire aranesa Ali de Sants que mostrait un cop de mai la beutat de la llengua d'or en tot cantar son darrer disc Genereclo, publicat en so de Taman en 2019. Les dimecres des heures de mai, fuguet Josep Lluís Sansucasau, président de l'Institut d'Estudis Aranès et l'Académie de la Lengua Occitano, IEAAALO, qui donnait une conférence sur le présent, le passé et l'avenir de l'aranès comme variante occitano dans la Val d'Aran, mais aussi en Catalogne, tout à travers de sa norme linguistique. La conferència havia com a títol era Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, passat, present i futur de la normativa. L'eveniment se debanet a l'aula magna de l'edifici històric de l'UB. De remembrar també que Sancho Casau és un occitanista pla conegut et també director de la política lingüística a la Val d'Aran. A mai d'aquells eveniments pensats per conèixer a mi mai de pregundu la situació de l'aranès variant occitano en Catalunya i Aran, l'Universitat de Barcelona començait un curs presencial d'aranès de nivell AU Ungan que fuguet considerat com un bello capitado, una polida iniciativa que de segur cal continuar se volen expandir el nivell de coneixença de l'Occità en Catalunya i que esperant que tornarà a ser repetit leu. L'Occità a l'Universitat de Barcelona, un article del Cristian Andreu paregut le 4 de mai de 2022 sur le site de notre partenaire Sapientia.eu.